0: ara i tu, ja hi tornem a ser amb aquests crits, eh? L'Elvis Crespo, algú li hauria d'haver dit que es calmés una mica, que això de vegades també sona de matinada, i no sé si volem escoltar aquesta hora a l'Elvis fotre aquests brams sobre la Graciosa. Es notava que estava content, eh? L'Elvis estava gravant amb el Quevedo, tal, és l'àlbum de l'estiu, és la cançó de l'estiu. De fet, és el nostre número 1 aquí a la Camana, a Flash FM, i escolta, pues li perdonem qualsevol cosa a l'Elvis Crespo, que diu per aquí. Vale, perfecte, molt bé, doncs vinga, va, som-hi. This is Flash FM. Hem fet servir el nostre number one per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM, a la Camana, a la del ritme. Ja ens coneixes, ja sabeu de quin pal anem, espero que sí. Per tant, doncs res, passen uns minutets de les dues de la matinada.
1: En directe, sí, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I a més, és divendres, moltes coses a celebrar, vale? De moment posem la següent. Clar que sí, clar que sí. És el Say My Name. Doncs mira, el name és el Movejo, aquest raper d'origen del Congo, que canta en francès, que fa aquesta cançó que es diu Maladí, que sona a Flash. A més, també tindrem Bad Bunny, Karol G, Quevedo en la propera estoneta. Per tant, no desconnectis, que tenim molt de ritme per tots vosaltres. La boca de motor.

aquella gran narradora que és la Tini. La Tini Stoessel explicant-nos aquesta història d'amor. Es diu Dos Amantes. No sé si acaba bé o malament, perquè tampoc estava molt atent a la lletra, però bueno, normalment ja sabeu com acaba, que és malament. A aquesta hora s'escoltes Flash FM quan passen 20 de les 2 de la matinada. D'aquí no res tindrem tema argentí de Mesita i companyia amb l'Una Foto Remix. També la Batial des de Vilassar amb el Dame. O el Jay Wheeler i l'Omar Kultz amb el Derejitos. No les connectis, que això pinta bé per la propera estoneta. I a més la següent és boníssima. A mi m'encanta. És obra del J.C. Reyes, ja te'l coneixes, suposo. I si no, doncs te'l presento. És ell i canta aquesta que es diu Loquita. Loquita.

Hi ha vegades que segurament és més fàcil, més efectiu dedicar una cançó que dedicar un text a escriure una carta a algú. Aquesta és una bona opció, si voleu dedicar alguna cosa romàntica. La setmana d'Helena Rose i Manuel Turizo sonant a Flash FM. Apropant-nos cap a les 3 de la matinada amb el nostre ritme habitual, com sempre. D'aquí no res tindrem una mica de Henry Méndez sonant a Flash, també la Batial amb el Chencho Corleone, o aquesta propera. Tinc ganes de presentar-te-la, és la Nati Natasha al costat de la Becky G, pujant temperatures amb aquesta que es deia Sin Pijama. Solo, solo.

0: Si aquesta et mola, és que ets dels nostres, t'agrada el ritme, t'agrada aquest rotllet house, o dels Another, amb això que es diu Talk to You, un èxit a les pistes de ball aquest 2026. Let me talk to you, show me what love can do. Quin missatge bastant maco, si l'heu entès, i si no, tampoc passa res. This is Flash FM. En qualsevol cas, hem començat nova hora aquí a Flash FM amb tot el nostre ritme habitual, amb el mega crack de la setmana, de fet. Per tant, res, passen uns minutets de les 3 de la matinada, per fi és divendres, i ho farem una mica amb això, amb ASRUBFV, el David Guetta, Marshmallow.
1: En directe a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, em posem-vos el ritme que us fa falta. I a més, tenim ja preparat el Bad Bunny amb aquesta, amb el baile inolvidable.

feia molt de temps, molts mesos, potser anys, que l'Ozuna no traia una cançó nova que realment em feia trampar tant, m'agradava tant. Ha hagut de venir el OC, l'Omar Kurz, per fer-ho al seu costat. Amb això, aquest perreo asqueroso que diuen ells es diu ZZ. Te la posem des de fa unes setmanetes aquí a Flash FM, a la del ritme. Ens ha servit per passar ja del punt de quarts de 4 de la matinada. D'aquí no res tindrem una mica de Manuel Turizo. També el Bad Bunny amb la Rosalía, la noche de noche. Oh, quines ganes d'escoltar-la, boníssima. Abans també tindrem el Quevedo des del seu àlbum del Baifo, però primer anem cap a casa. Què us sembla amb això? Ja veuràs que us molarà seguríssim, perquè són els Figaflaues. Ara, sisplau, que ho facin suau, suau. Mora meva!

Aquest matxembrat de sons, de ritmes, de veus per tot arreu, una cançó absolutament eclèctica que ens va deixar el Saiko, que ens va regalar l'any 2023 des del seu àlbum Sakura, que era meravellós, que era fantàstic, incloïa molts temazos. El més important segurament aquest, que es deia Supernova i que sona a Flash FM. Ens apropa tranquil·lament cap a les 3, no, cap a les 3, no, cap a les 4 de la matinada. Que ràpid passa el temps aquí, per favor, amb el nostre ritme. Va, que arribarem a l'hora en punt amb el Quevedo i el seu Al Golpito. També hi ha en Deli Fate, o el Dimitri Vegas i el Like Mike. Tot això en la propera estoneta. De moment ens quedem amb la nova versió del Rayos de Sol, el nou remix. Escucha.

0: És un tio que segurament a Canàries pensen que si no existís l'haurien d'inventar, perquè déu-n'hi-do, és de lo millor que ha tret la seva escena en molt i molt de temps. Recordeu quan va sortir el Quevedo, any 2022, any 2023, amb aquells primers temes, aquell Cayó a la Noche, remix, etcètera, etcètera. Doncs ha passat molt de temps i ara s'ha convertit ja en segurament l'artista més gran de tota l'escena urbana espanyola. Ha confirmat amb aquest número, que és La Graciosa, sonant a Flash FM. This is Flash FM. Aquesta la va fer amb l'Elvis Crespo, per superar ja el punt de les 4 de la matinada. T'hem posat el nostre número 1, nova hora de ritme aquí a La Camana. Tindrem la Lola Índigo, tindrem els Flashy amb els 31 Fam, tindrem l'Ugel o el John Summit. Què et sembla? Gens malament, no? Doncs no desconnectis, que en la propera estona el nostre ritme va cap amunt. Va, aquesta nit ja de divendres, per fi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyora. De moment ens quedem amb el colombià, el BL, amb el seu ritme tranquil·let. Aquest es diu No Tiene Sentido.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Portem el ritme. Flash FM.

Ara que ningú ens escolta, anem a bon ritme, clar que sí. D'aquí no res, una mica del Domènec, també el Bad Bunny, i ja veuràs que tenim primer. Per superar, per continuar amb aquest ritme, vaja, així com mig electrònic, Bizarrap, al costat del Rau Alejandro. Aquesta la van treure fa 3 anys, també. Es diu Baby Hello.

mateix, tant si esteu treballant com si esteu de festa, això us uneix a tots els oients de Flash FM a aquesta hora de la matinada, que és que us esteu vibrant, us esteu xalant, esteu disfrutant aquest X del Nicky Jam i el J Balvin sonant a la Camana. I si som la Camana, ho demostrem amb cançons com aquesta, clar que sí. Boh, com ha entrat, eh? Tenia ganes d'escoltar aquest temazo de l'any 2018, ja. Per arribar a les 5 del matí ho farem una mica de Steve Aoki amb la Zuquita, pujarem el ritme, també Omar Kurz, el tornarem a baixar amb el Coco, i també sonarà el Muchacha. Abans, però, segurament un fenomen, una sensació dins del món de l'indie. El panorama espanyol, ell és el Rusowski, i aquesta cançó que ho va rebentar, que ho va petar l'any passat, que es deia Malibu. Malibu.

0: Va, que sona un temazo amb majúscules per començar. Nova hora, és el mega crack de la setmana. Flash FM, el Talk to You dels Anotar, que ja supera el punt de les 5 del matí. Què, família, com ho tenim, això? Anem, alguns de vosaltres ja ens anem llevant, o què? Ostres, massa d'hora, tu, eh? La mare que em va arribar a matricular. Bueno, com a mínim tenim el ritme de Flash FM per despertar-nos amb una mica d'alegria. Vinga. This is Flash FM. Sí, senyors i senyores, això és Flash FM. Comencem nova hora de ritme aquí per tota la penya que està currant ja aquesta hora o que aneu cap al curro, que us quedeu allà per currar. Escolta, com a mínim tenim una cosa positiva i és que ja és divendres. Això no ens ho treu ningú. Ens ho hem treballat, ens ho hem guanyat i per fi el premi està aquí, el Friday. Vinga, vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí, amb ritme i alegria i amb l'Anna Mena i amb la Lola Índigo, que si jo pogués els hi faria un homenatge. Aquesta es diu Petitoa, sonant a la camana, sonant a Flash FM. Bon dia, família, som-hi.

flauta, típica del Algo Tu, de Marro, que van treure l'any passat. La Shakira i el BL, amb dos colombians, amb dos amb aquest flow especial que els fa únics i que els fa també aptes de sonar aquí a la Camana. Superàngel al punt de quarts de sis del matí, eh? Vamos allà, que sé que encara costa aquesta hora, que és molt d'hora i tal, però aquí estem, amb el nostre ritme, no fallem. D'aquí no res, els Tiets, també el Cano amb el Justin Quiles, recuperarem el telèfono del Héctor el Fader amb el Wisin i el Yandel, i a més un tamarro que tinc ara, que... Això us agradarà segur, una mica de Karol G, és el Colona, al costat del Peso Pluma. Ayer te vi.

0: no només el 30 de maig, diu el Quevedo, que el 30 de maig és el dia de Canàries, la seva diada. Ell està orgullós de la seva terra els 365 dies de l'any i ho demostra un cop més amb el seu àlbum El Baifo, sonant a Flash FM. This is Flash FM. I a més ens ha servit per apropar-nos a les 6 del dematí, moment en què s'hi posaran ja l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero per despertar-vos com Déu mana, amb l'eina més forta que tenen, que és el Flash Matí, i a més avui que és divendres, doncs segur que estaran platòrics. Ja me'ls conec, ja me'ls conec. Ei, família, ens ho hem passat bé avui aquesta nit, eh?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo us he acompanyat des de les 11 de la nit, per tant, un plaer acompanyar-vos en aquesta nit de ritme. Us deixo amb la Emília i el seu La Original.

0: Ei, què passa? Són les 6 del matí. Molt bon dia, som-hi.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Així és, correcte.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Edició divendres, a més. Ara mateix comença aquest programa Flash Matí, Flash FM. Gràcies per ser-hi. Benvingut i benvinguda. Ella...

0: És el Quevedo, que literalment ha fet història a la llista de Flash FM, perquè jo crec que porta més o menys tot l'estiu, absolutament tot l'estiu, sent el número 1 de Flash FM. Potser una setmana o dues va canviar, però crec que en porta 7 de no consecutives. Poca broma amb aquesta, eh? En la graciosa la vida es más sabrosa. L'acompanya l'Elvis Crespo des del Baifo, La Graciosa, la primera cançó d'aquest Flash Matí. Bon dia.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Mantanero.
0: Anem per feina, que ja estem de divendres. Benvingut i benvinguda a una nova edició d'aquest programa, que és el show matinal de Flash FM. Ara mateix ho posem en marxa. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. La primera de tantes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquestes 5 hores de programa, de show, de Flash Matí. Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Com esteu? Vinga, va, La Graciosa, la vida és massa sabrosa. Avui parlarem del Quevedo, que amb les Nueva Línia han arribat a un acord, d'alguna manera. Bueno, amb les antigues Nueva Línia, no eren la... Evidentment, és, us parlo d'una altra cançó, no la de La Graciosa, sinó la del Golpito. Però, bueno, parlarem d'aquest tema avui, perquè ara m'estava jo informant, venint cap aquí, Una mica de periodisme d'última hora, Però, bueno, el més important d'avui és que estem engegant el cap de setmana, evidentment, A les portes d'un nou finde carregat de festes Flash FM, també en parlarem. Avui també, de fet, regalarem un pack de material escolar valorat en 100 euros, que no està pas malament com es presenta avui al programa, no? I sobretot, molta música per a aquells i aquelles que comenceu el dia i també per a aquells i aquelles que l'esteu acabant ara mateix perquè us heu hagut de passar tota la nit al peu del canó treballant o no, o simplement de festa grossa, perquè també hi ha una part aquí de l'audiència, que jo ho sé, que torneu cap a casa, després d'una bona estona de festa, d'un dijous, nit molt tonto. O m'equivoco, O m'equivoco. Bé, va, fins les 11, Flash Matí, ho posem en marxa, tot plegat.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: I espavila, de la música ens encarreguem nosaltres. De seguida, Kid Voodoo, J.C. Reyes, sonarà Ryan Castro, tenim preparat, evidentment, el Bad Bunny, no podia faltar avui, tampoc. Ni el Mike Towers, que és ara el protagonista d'aquesta cançó, que ja sona. Això es diu Un Anamàs. Bon divendres.

0: Va ser una col·laboració inesperada l'any 2020, el Benito, el Bad Bunny, amb el Jayco, que van fer una cançó amb una base electrònica que ningú s'esperava, perquè aquest tio només feia reggaeton, perreo, puro i duro, i al final, mira, aquest Duckity els hi va funcionar de meravella i és una de les cançons que sonen sempre a les festes Flash FM. Aquesta nit, avui mateix, divendres 4, estarem a la Festa Major de Viladecans, al Baix Llobregat, a Terra Flash on Tour, de nou aquest any, i serà, jo crec, que igual que l'any passat, serà una cosa espectacular, eh?
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Estem a un parell de minuts d'arribar a un quart de set d'aquest divendres. Avui, recordeu, Festa Flash Viladecans amb la Lady Viking, el Sergi Domena i qui us parla, l'Héctor Ortega. Serà tremendo, ja veuràs. De moment estem engegant el cap de setmana. A poc, i amb el Ryan Castro i el Capo. Ai,

0: sense fer-li un últim pató a aquella persona. Jo crec que és segur, bueno, no crec, no. O sigui, estic convençut que us recorda aquesta cançó alguna persona, eh? Alguna festa, alguna nit de discoteca. Especial, sí o no, eh? Sí o no? Bueno, va, som al Flashmatic, què tal, com esteu? Bon divendres, aquí l'Ortega. Tenim moltes ganes d'espavilar tot el país amb bona música, bon ritme i també regalar-vos coseta xula, eh? Perquè ja s'apropa la tornada a l'escola. A veure com queda el tema aquest. A quin dia tornen els peques a l'escola? Però us ho posem fàcil al Flashmatic i avui us regalem també un pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer, un pack que us inclou una motxilla Oxford, un estoig amb tres compartiments, una carpeta bloc, uns quants bolis Bic, uns quants marcadors. De fet, ho tinc aquí, eh? Tinc la bossa aquí. Després farem un vídeo per l'Instagram del Flashmatí per ensenyar-vos-ho tot plegat. Si voleu participar, obrim el WhatsApp del programa 628-06-05-13. Avui preguntem sobre dibuixos animats. Quins dibuixos són els que vèieu, eh, quan éreu més peques? Aquells records que teniu de la vostra infància. Quins dibuixos hi apareixen? Jo hi sé, el Doraemon, els barrufets, Bola de Drac, no sé, Astèrix i Obèlix. Se m'estan acudint uns quants. Digueu vosaltres els vostres, va!
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Quins són els dibuixos animats de la vostra infància? En joc, aquest pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valler. No està mal, no?
1: Flash matí. Café a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Va, bon dia. Tienes hora de...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Pedro Sánchez ha tornat a defensar la seva compareixença al Congrés que l'executiu no disposa de cap informe que predís l'escala ni la probabilitat de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats per Rabat per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. D'altra banda, Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball més i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. A la reunió d'aquest dijous a la tarda, però, no s'ha parlat específicament sobre la possible desaparició de la marca Seat el 2029. I més de 80 persones han mort en una pastera que portava 26 dies a la deriva al sud de les Canàries. La Guàrdia Civil ha localitzat 45 supervivents al caiuc i entre els morts hi hauria un nadó al 112. També ha informat que alguns dels supervivents presentaven quadres de deshidratació i desorientació severa, a més de símptomes d'haver begut aigua de mar. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquest ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta. La previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 16:45 de la tarda contra el València.
0: Flash Matí, a Flash.

0: Una cançó dedicada a aquells i aquelles que acabeu d'escollir Conjuntito i esteu dubtant si és l'adequat. Sí, home, i tant que sí. Clar que ho és, clar que ho és. Només faltaria, el Bobe Omar Montes ho confirmen amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar a Flash FM en aquest Flash Matí del divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Paula Montes.
1: Bon dia, què tal?
0: La nostra noia del temps en funcions, substituta, podríem dir-ho així, el comodín d'aquí del programa. Quan falla algú, fa la Paula,
1: Sí, bueno, aquí estem, adaptant-nos una mica, no?
0: Oh, està aprenent. A veure, va, Conjuntito per aquest cap de setmana. Què hem d'esperar de moment del divendres, Paula?
1: Doncs tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat. I això, la bona notícia és que s'allargarà fins a bona part de la jornada. I a partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. A partir de la tarda també començarem a notar la pujada de temperatures que farà que es pugui arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i de Terres de l'Ebre. I els 37-38 graus seran força generals a punts a l'interior de Catalunya.
0: Bueno, déu-n'hi-do, la cosa està força amunt pel que fa a les temperatures.
1: Sí, comença a pujar la temperatura i hi ha avisos també de precaució extrema per la calor, etcètera.
0: Ja, bueno, les recomanacions habituals, no?
1: Exacte.
0: Que us hidrateu, busqueu l'ombra, sortiu de nit, que és quan estem nosaltres també punxant, per tant ja us vindrà bé, I ja està.
1: I ja està.
0: Molt bé, Paula. Temperatures d'ara mateix, va.
1: Tenim 24 graus a Cabrils, 22 a Riudecanyes, 18 a Solsona i 17 a Castelló d'Empúries.
0: Algun planazo teu pel fin de o què? Ho has pensat ja o no encara?
1: És festa major a Santa Coloma, però potser el Fla... Vosaltres feu alguna cosa, no?
0: Avui estem a Viladecans.
1: Ah, veus?
0: Veus? I demà a Sant Feliu de Guíxols i a la Jonquera. A Santa Coloma, bueno, podeu sopar i llavors sortiu a Viladecans.
1: Exacte, la prèvia.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara!
1: Fins ara!
2: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: I ara amb la Tini, va, des de l'Argentina. Explica aquesta història d'amor impossible, entre cometes, però imprescindible per ells dos. Aquests dos amantes que sonen un cop més a Flash FM.
3: Sí.

0: remix del Bad Bunny, eh? Aquesta és l'original. Soltera, que deien ells que està de moda. No sé si això queda ara, doncs, ja una miqueta enrere, potser, no?
1: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Què? Però no amb tu al llit, eh?
0: Home, a priori no, eh? A priori no. Som al Flash Matí d'aquest divendres. Avui és 4 de setembre, ens apropem a 3 quarts de 7 i sona Camins, Somnis i Proveses, Sopa de Cabra amb la versió de Sui Mon DJ.

0: tonto, el tonto que eres muy tonto, Lola Índigo, acompanyada del Quevedo, un cop més a Flash FM, a Flash Matí, el tonto. Ara mateix que passen 3 minuts de 3 quarts de 7 d'aquest divendres, 4 de setembre. Bravo, ho hem aconseguit, Primera setmana del mes de setembre, que gairebé ja tenim completa. Vinga, el Flash Matí ja sabeu que us acompanya fins les 11 d'aquest matí. Avui regalant-vos també un pack de material escolar valorat en 100 euros. Gràcies a Buró Baller. I a més, avui us ho ensenyarem a través de l'Instagram, també a través de @flashmatí, perquè pugueu comprovar doncs, que tot el que us diem que inclou, realment ho inclou, només faltaria, Una motxilla, un estoig, una carpeta, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors, un pack de bolis. I si el voleu, el que heu de fer és enviar-nos un missatge al 628-06-0513. Avui volem saber quins són els dibuixos animats que vèieu quan éreu més peques.
1: Buenos días, Flash.
0: Oli.
1: A tope per el viernes.
0: Vámonos.
1: Trabajar un poco. Yo lo que más veía era el Doraemon y la Arale.
0: Arale.
1: Tú sí sabes cuáles son.
0: Sí, sí, claro, hombre.
1: Vale, a ver si hay suerte en el sorteo. Y hace falta mi sobrino, ya empieza el colegio. Muchas gracias.
0: A tu, Pamisacha. Merci, Pamisacha. Aquest és el tema, vale? Quins dibuixos animats vèieu quan éreu, doncs, més joves? Bon dia, és el que hi ha,
2: Fixeros.
0: Hola.
2: Pues yo tenía 3 o 4 que veía molt, però, bueno, per dir-te un, la abeja maya.
0: La abeja maya.
2: Era molt divertida i eren, va, eren molt xulos els dibuixos d'abans. Bueno, suposo que els d'ara també, però
0: bon
2: com abans,
0: no?
2: Crec que no.
0: Diferents. Ho deixarem en diferents. Ara només els hi falta farmejar una miqueta d'aura, els dibuixos, i ja te cagues, ja te cagues. Bueno, una altra. Hola, què tal?
3: Bon dia, Flash FM.
0: Hola.
3: Doncs els meus dibuixos preferits sempre han estat el Martí Martí.
0: Hosti!
3: M'encantava la cançoneta, m'encantava veure com n'hi havia, com anava descobrint diferents professions.
0: Sí.
3: Brutal. I m'agradaria també participar en això del material escolar.
0: I tant.
3: Que no tinc res.
0: Basta, molt bé.
3: Moltes gràcies, adéu, bon dia.
0: Que no tinc res. Ja t'ho solucionarem nosaltres. Aviam si tens sort i t'emportes tu aquest pack de material escolar de Buró Baller valorat en 100 euros. Els dibuixos animats que vèieu a la vostra infància. Aquest és el tema, aquesta és la pregunta que us llancem avui a través del WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Mentre participeu, nosaltres seguim repartint música, però música de la bona, de divendres,
4: Flash Matí.
5: Perquè sortir del llit ja és una victòria.
4: La resta
5: ja és improvisa.
0: Fem play, per què no, a la cançó de l'Anna Mena, acompanyada de la Lola Índigo, que fa aquí doblete en aquesta primera hora del Flash Matí. Es diu Petit Oa. Molt bon divendres. Niño.

0: això només passa al Flaix Matí.
1: Festa Major, Viladecans, Baix Llobregat, tothom demà al Parc de la Marina, eh?
2: Allà hi serem.
1: Estarà en Domènec, que està per aquí també fent de les seves. Domènec, tu confirmes que estaràs, no?
3: Ah, sí, si tot va bé i volen acollir, seré. Aniré a fer de tot menys ballar, eh? Perquè ballar ja sabeu que mai se m'ha donat bé.
1: No? I striptease tampoc?
3: Bueno, això ho podríem valorar, eh? Tot és contractuable.
1: Però Paula Montes, vindrà o no, Paula?
4: M'ho he de pensar.
1: Ja està, ja està, ja l'ha liat. Però si farà un striptease al Domènec, només per això has de venir, tia.
4: Això és un plus.
1: La veritat, eh?
3: Si no ho tenia clar, probablement ara acabava
1: de seguir. Ara segur que no ve, no?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Aquest és ni més ni menys que el Juan Magán, un tio que va crear un estil propi, l'electrolatino, i aquesta doncs n'és una de les cançons exemple per excel·lència. Juan Magán, Mal de Amores, en aquest divendres.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Va, que de la música ens encarreguem nosaltres. Comença el divendres i comença millor amb l'Abad Guial. Sí o no? Aquesta és Dame. Amb aquesta ens plantem a les 7 del matí d'aquest 4 de setembre.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El ministre Fernando Grande Marlaska vol estar al dia dels informes policials que investiguen l'entrada massiva a Ceuta i per això ha enviat una escrita a la presidenta del Consell General del Poder Judicial. A la carta, Marlaska es queixa que hagin prohibit als seus agents passar-li informació sobre les investigacions que tenen obertes per esclarir què va provocar el col·lapse a la frontera. Considera que en situacions d'extrema gravetat com aquesta ha de ser compatible poder informar el Poder Judicial i l'Executiu. D'altra banda, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passen ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de dos dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta i la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà un quart de cinc de la tarda contra el València.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquesta és la seva segona setmana com a megacrack a Flash FM. La de Talk to You, el tema d'Anoter, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, bon dia. Quin ritmillo, per començar el matí.
0: Quin ritmillo, Gemma Manzanetis. Bueno, escolta, doncs el dia s'ha de començar d'aquesta manera, si no, què hem de fer,
1: I tant, i a més que és divendres.
0: Ja, tia, per això, per això.
1: I tant.
0: Arriba el cap de setmana i li fem la prèvia de rigor en aquest programa de 6 a 11 cada dia. Pels que matineu, però teniu allò al cos una sensació de necessitat de festa, saps?
1: Oi tant.
0: Vull dir que sí, que informar-se de la vida està molt bé, per això tenim un informatiu cada mitja hora, perquè no diguin que no expliquem el que passa al món.
1: Que no som uns passotes, en el
0: fons. Exacte, però, aviam, escolta, comencem el dia amb ritme, va, i explicant també cosetes d'artistes flash.
1: De l'Arcàngel, perquè aquest tio ha aprofitat un concert que ell va tenir per parlar una miqueta sobre els seus valors i el que pensa sobre la generació Z, la generació que ara està amb el 6-7, d'acord?
0: Els que farmegen aura.
1: Exacte, els que farmegen aura. Ell diu que s'ha de deixar de fer aquestes tonteries i començar a llegir.
0: Hosti,
1: no sé jo, no sé jo si l'Arcàngel és el millor per donar lliçons de moralitat o de vida aquí,
0: Bueno, no sé, però...
1: A més, que cada generació té el seu. Deixa que, que els nanos i les nanes facin el que vulguin. No,
0: a veure què deia l'Arcàngel.
2: Por favor, man, pónganse a leer.
0: Pónganse a leer.
2: ¿Sabe? La verdadera riqueza del ser humano está en su conocimiento.
1: Sí.
0: Ajá.
2: No se pongan a hacer la mierda esa.
1: Hola.
0: Vale. I fa com que llegeix.
1: Com que no, clar. Ell fa com que fa un 6-7 i després diu, millor feu com si passéssiu pàgines d'un llibre.
0: Ah, saps? Vale.
1: Bueno, mira, deixa que cadascú faci el que vulgui, que tu també fas tonteries, Arcángel?
0: Bueno. Claro que sí, claro que entró. Hola. Home, aquestes lletres són dignes de...
1: D'estudiar.
0: De fer un llibre. Bueno, va, escolta, molt bé. Avui farmegeu aura, si voleu, que és divendres, si us ho permetem, no passa res. I com més aura, millor.
1: Fondi fort.
0: Claro que sí. Nosaltres el que posem per aquí és el ritme necessari per engegar el cap de setmana de la millor manera possible.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
4: Moltíssim. Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, bon dia.
1: Bon dia.

0: Es diu De Lejitos, és el remix Omar Kurz amb Jay Wheeler a Flash FM en aquest flash matí del divendres, ara mateix a un quart de vuit del 4 de setembre. Avui sortejant un pack de material escolar valorat en 100 euros, poca broma. De seguida repassem més respostes a través del WhatsApp. La pregunta d'avui, quins són els dibuixos animats que vèieu quan éreu més peques?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: De seguida repassem respostes abans. Movajo, aquesta és Malatí, temazo.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: El 5 de setembre,
3: a Sant Feliu de Guíxols,
4: no només es xutarà fort, es punxarà fort.
2: De 8 del vespre a 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortega i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari i Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre,
4: a Sant Feliu de Guíxols,
2: marca't un bon festival amb Flash FM.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a

0: Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
1: Departament comercial del grup Flash Andorra.
2: Això és Flash.

0: Drive, una d'aquestes cançons dels Offenbach que més trajectòria han tingut aquí a Flash FM 2023 i avui de nou sona en aquest divendres. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com esteu vosaltres, els protagonistes d'aquest divendres, els de la carretera, els que ja treballeu, els que esteu de tornada o jo què sé, o els que intenteu despertar-vos i ho feu amb aquest programa. Gràcies de tot cor,
1: Us estimem.
0: Avui us regalem un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Baller. Ara podreu veure un vídeo que hem fet per l'Instagram del programa perquè comproveu que tot el que us estem explicant, que regalem aquest premi,
1: és
0: de veritat, Ho tenim aquí a l'estudi.
1: Sí, sí, tant. Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i avui volem saber quins eren els vostres dibuixos animats preferits de peques.
0: Aviam, més missatges per aquí. Hola!
2: Bon dia, Fraseros. A tope amb el divendres. Vinga, esa penya que treballa els
0: divendres. Vamos, penya, penya.
2: Que treballa tota la puta setmana. A veure si me toca el sorteito i les tres bessones. A mi m'encantaven. Me quedaven bobada allà a la tele i no hi havia qui me tregués d'allà.
0: Que bo.
1: Molt bé.
0: Les tres bessones, encara no havia sortit aquesta. Hola.
3: Bon dia, Héctor i Gemma.
1: Bon dia.
3: A veure, jo els dibuixos que veia molt de petit...

0: rollo el Muscle Man, el Son Goku, la Rare, el Inspector Gadget, sí, jo que sé, molts més.
1: Bueno, però ara no
0: recordo de més.
1: Està guai, està guai.
0: Però sí, sí, hòstia, érem molt divertits.
2: Que guai.
1: Gràcies pel missatge. Avui estem recordant una miqueta aquí dibuixos que potser us havíeu ja...
2: oblidat.
1: Sí, exacte. O ja no els teniu presents.
3: Bon dia, Fleixeros.
1: Hola.
3: Bon dia. Doncs a mi els que més m'agradaven eren Escolta, maca, escolta, maca. A mi no m'agrada el pebrot. Tot el dia ficaven xinxant a totes hores i m'encantava. Ja.
2: Era
3: i quan no ficaven era esperar fins que comencés.
1: Clar.
3: Bueno, una abraçada ben gran i bon cap de setmana.
1: Va, igualment. Ha sortit també el xinxan, per fi, ja trigava a sortir. Aviam una altra, va.
4: Bon dia, Flan.
1: Bon dia.
4: Oli. Divendres.
1: Ja tocava, ja.
4: Pues a mi m'encantava el Doraemon. El Doraemon, l'Oliver i Benji, que trigava tres capítols en arribar a la porteria.
1: De veritat,
4: però m'encantava. Bueno, que tingueu molt bon dia.
1: Igualment.
4: Apa, a veure si em toca allò del material escolar, que em vindria molt bé.
1: Molt bé, ciao, doncs has fet el que havies de fer, que era participar d'aquesta manera, explicant-nos els teus dibuixos animats de la infància.
2: Totalment.
1: Aquest és un pack que inclou una motxilla, un estoig, una carpeta bloc, una ampolla d'aigua, pack de marcadors i pack de bolis. No està mal, no està mal.
2: Està super.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
1: Sona Karol G. Baby, wow, bon dia.
2: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. I Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
0: Especial informatiu.
1: El Departament de Recerca i Universitats tramitarà 320 beques durant el curs 2026-2027 per facilitar que estudiants universitaris s'iniciïn en el món de la recerca. Els ajuts permetran als estudiants tenir un primer contacte amb l'activitat investigadora i participar en projectes universitaris i centres d'investigació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'interès pels centres d'estudi i afavorir la incorporació de nous estudiants al sistema català de recerca. D'altra banda, Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. La seva protecció contribueix a conservar la biodiversitat dels paisatges i els ecosistemes i promou un ús responsable i respectuós de l'entorn.

0: feina, on sigui que estigueu escoltant aquest programa, del ritme ens n'ocupem nosaltres. Pum, pum, era el Daddy Yankee, avui sonant en aquest divendres 4 de setembre. Passen 5 minuts de 8:15.
1: O et despertes tu,
2: o t'espavilem nosaltres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Va, som-hi.
3: Flash.

0: Aquest és l'Ugel amb el Jamaica. Bam, bam. A Flash FM, on si no. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Paula Montes, què tal?
2: Bon dia.
1: Hola.
0: Mira com queda aquesta cançó si l'acceleres una mica. Toma. L'altre dia em van enviar aquest remix.
1: Oh.
0: A veure què et sembla, va.
1: Ostres.
0: Alguna necessita espavilar una mica més o no? Vinga, 3, 2, 1... Ara mateix a l'Ugel li estan sagnant les orelles, eh?
1: Mare de Déu,
0: que guapo, eh? Toni. Bueno, Paula, què hem de saber avui del dia, eh?
1: Ah, he de fer això. Jo vaig super...
0: Vamos, vamos, vamos, vamos.
1: Mare de Déu.
0: Què passa?
1: Quina energia més
0: bèstia. Bueno, és la gràcia, no?, que és divendres.
1: Sí, que està estupenda.
0: No estem aquí per tonteries, eh?
1: No,
0: va, és broma, Paula. Anem a fer el temps normal, eh? De cara al divendres i de cara al cap de setmana, que el tenim a tocar.
3: Tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. A la tarda també començarem a notar la pujada de temperatures, que farà que es puguin arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, i els 37-38 graus seran força generals a punts de l'interior de Catalunya. Per tant, calor també. Aquest cap de setmana seguiran pujant les temperatures.
0: Molt bé. Repassem algun valor d'ara mateix, va.
3: Tenim 17 graus a Cardona, 18 a Mollerussa, 22 a Cambrils i 21 a Roses.
0: Molt bé, Paula, doncs gràcies i fins aquí una estona.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
0: Això continua, ja sabeu, el despertador de Flash FM, el que us posa més ritme de bon matí.
4: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
5: Moltíssim. Que fort.
4: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Ara amb el Raulito, Raúl Alejandro, ha sigut pare, ha estat pare. Ara ja viu la seva paternitat.
1: Ha passat pàgina.
0: Bèstia, això, eh?
1: Fort.
0: Sona Diluvio.

0: Nita, muchacha te quiero, eh? A ISA, RVFV i Kremli, a Flash FM, en aquest Flash matí engegant el divendres. Bon dia a tothom, eh?
1: Bon dia, què tal?
0: Vámonos, tres quarts i un minut de vuit ara mateix. Repassem una miqueta festes de cara a aquest cap de setmana que tenim moguda, eh? A
1: vinga,
0: Flash FM farem uns quants quilòmetres. Avui, per exemple, comença la festa grossa a Viladecans. Us esperem per aquesta festa major de Viladecans, aquesta mateixa nit, a partir d'un quart d'onze, al Parc de la Marina.
1: Vale.
0: Lady Viking, Sergi Domena i servidor Héctor Ortega. I demà farem doblete. Demà comencem la tarda, tranquil·lament, al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas, en un acte solidari, una festa solidària. Tardeo solidari al torneig Sergio Ayala. Una tarda plena de música, energia, solidaritat, en benefici de la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Demà estarem al Guíxols Arena. Sergi Domènech, qui us parla, l'Ortega. A partir de les 6 de la tarda hi haurà food trucks i servei de bar, que això sempre ajuda, també.
1: I tant, clar que sí, clar que sí.
0: Una tarda solidària. I després anirem cap a la Jonquera, que també formem part del cartell del programa de la Festa Major de la Jonquera. I demà, després del tardeo al Sant Feliu de Guíxols, anirem a la Jonquera.
1: Mare de Déu!
0: I a quarts de 3 de la matinada començarem també el Domènech, que us parla l'Ortega, a punxar a la plaça nova de la Jonquera. Per tant, aquest és el nostre pla per aquest cap de setmana, que estem ja aquí olorant. I quina bona olor que fa, eh?
1: Esteu per tot Catalunya, eh?
0: Sí, senyora. Bueno, aquesta és la idea. Aquesta
1: sí,
0: és la idea.
1: Sí.
0: Tenim moltes ganes aquest cap de setmana.
1: I tant.
0: També podeu consultar a la nostra pàgina web, a flashfm.cat, la resta de dates i ubicacions de cara a aquest mes de setembre. Sona Cano, se pone las Nike.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Repassem l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via Sant Julià de Vilatorta en direcció Lleida es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Per altra banda, recordem també que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Cadascuna de les incidències, però, no provoquen ni un quilòmetre de retencions. Pel que fa precisament a les retencions habituals, sobretot destaquem la congestió en sentit sud a la Ronda Litoral i Ronda de Dalt de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran. Fins ara.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallé comença amb preus bojos.
8: Prepara el curs amb tot el que necessites.
7: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
8: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
7: Boró Vallé, especialistes en la tornada a l'escola.
8: Entra a boró-vallé.es i troba la botiga que tens més a prop.
9: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
10: T'ha anat bé de gust la rutina?
9: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Les millors braves d'Andorra...
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
17: Come on,
18: let's go, let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
19: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Escoltes
19: Flash.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Becerra, les dues col·legues argentines que l'any 2021 van presentar aquesta cúmbia que avui tornem a recuperar a Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia!
1: Estàs de sort! Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
2: Però no amb tu al llit, eh?
0: No, home, no és la idea, no és la idea. Som al Flash Matí, ens apropem a les 8 d'aquest divendres. Sona Romeo Santos amb Prince Royce per treure els passos prohibits amb aquesta batxateta. Dardos, som-hi!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Tot i el seu discurs amable, Sánchez també ha posat com a línies vermelles a la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i Melilla. D'altra banda, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passen ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de dos dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge. Un partit que, per cert, es disputarà 4:45 de la tarda contra el València.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: cançó de l'estiu, sens dubte. Quevedo i Elvis Crespo. Ella, ya, ella, ya. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Bon dia!
0: La graciosa nova hora en marxa del Flash Matí.
2: Échate pa'cá.
0: Queda't aquí, queda't aquí. Va, no t'eixes per allà, va.
2: Graciosa.
0: Flash Matí a Flash FM.
2: Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Molt bé, Quevedo,
1: vale.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale, vale.
0: Hem de parlar del Quevedo avui perquè va fer un gest... cap a les seves companyes, les Nueva Línia, les antigues Nueva Línia,
1: sí.
0: Quan va actuar a uns premis amb elles i va cantar El Golpito. Després en parlem d'aquest tema.
1: Exacte.
0: Perquè abans, Gemma Manzanero, sí. Tenim una mica de salseo polèmic, eh?
1: Sí, perquè el Corte Inglés està rebent moltes crítiques per vendre una samarreta infantil per nenes de 3 i 5 anys, fins aquí tot correcte, però és que hi ha una frase que surt just a l'alçada del pit d'on aniria el pit,
0: sí.
1: Que hi posa Small ones are more juicy, que significa les petites són més sucoses.
0: Tu, en quin moment ha cregut el Corte Inglés?
1: Mira.
0: El Corte Inglés, vull dir, que no és una botiga així de, jo què sé, d'un barri petita que potser l'hagi pogut liar perquè no sap què vol dir.
1: Exacte.
0: El Corte Inglés, eh?
1: El Corte Inglés, i acompanyada, la samarreta està acompanyada d'un dibuix d'un kiwi, d'acord? Però, clar, les lletres estan situades en una posició molt sospitosa. Hi ha molts usuaris, molta gent que s'ha queixat, que ha criticat el Corte Inglés per les xarxes socials, i el Corte Inglés ha decidit, de moment, deixar-ho tot igual.
0: Igual, eh?
1: Consta com que està esgotada, no sé si perquè realment s'ha esgotat o perquè s'ho estan pensant.
0: Ja, com,
1: però
0: ho han deixat. Com en stand-by, no?
1: Exacte, de fet, no és la primera vegada que el Corte Inglés rep aquest tipus de queixes per roba masclista, inadequada,
0: sí, eh?
1: Però en aquell moment sí que ho van retirar, però de moment aquesta camiseta segueix allà.
0: La polèmica està servida.
1: I tant, i tant.
0: Aviam com respon aquesta... Bueno, el Corte Inglés, vaja.
1: És que fatal, eh?
0: 8:07, què tal, com esteu? Bon dia, bon divendres. Sona Mike Towers.
1: Bon dia.

Aquests són els Major Lazer, una cançó de fa uns quants anys que segur que recordaves i segur que t'ha remogut una miqueta aquí. Bons records, eh? Ai, what's up, buddies? És el Bumaller a Flash FM, al Flash Matí. Un quart de nou ara mateix, aquest divendres. Per fi arriba el cap de setmana. Sona Rayos de Sol, el remix.

0: Abundo. El Turizo, el Yatra i el BL a Flash FM. Bon divendres, bon dia, eh?
1: Bon dia, què tal, Héctor Ortega?
0: Què passa, Gemma de Huey Huey?
1: Què passa?
0: Les 8:20 ara mateix d'aquest divendres

0: Saig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: ex-integrants de Nueva Línea. Gemma, ara es diuen les 4.
1: Ara es diuen les 4.
0: Les 4.
1: I les as de les 4 són 4.
0: Són 4, són les noves, les noves Nueva Línea.
1: Exacte.
0: De fet, va estar actuant Quevedo a un festival que es diu Los Premios Juventud, a Marbella, i van cantar El Golpito. I el que va fer Quevedo, amb les 4, bé, cantaven les ex-Nueva Línea.
1: Sí.
0: Quan el Quevedo, en aquesta cançó, diu Nueva Línea, doncs va dir Las 4.
1: Las 4.
0: O sigui, quan diu això, ell va dir... Las 4.
1: Vale.
0: Mira, pues Nueva Línea no.
1: No.
0: Las 4,
1: Las 4, bueno.
0: Bueno, va ser un detall, és un detall, al final.
1: També, clar. També.
0: Ara hi ha gent que diu, ah, pues igual a la cançó la canvien i de cop comença a dir Las 4. Okay, jo no sé si això és tan fàcil o no.
1: Va fer perquè no el denunciessin, els de la Nueva Línea, de veritat.
0: Ja, clar, és que, bueno, però pensarem que va ser un bon acte del...
1: Bon
0: no, Las 4, és que s'ha equivocat, s'ha tornat a equivocar.
1: Però aquí seguirem posant la de la Nueva Línea, eh?
0: Suposo que sí, suposo que sí. Som al Flash Matí, bon divendres, vinga, bon dia.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: Fueron los días más...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijó, per la seva banda, ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. I Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els 2 últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
0: Especial informatiu.
1: Cada setmana arriben noves estrenes als cinemes que es poden veure en català tant doblades com subtitulades. L'oferta inclou propostes per a tots els públics i de diferents gèneres, des de pel·lícules infantils i familiars fins a títols adreçats al públic adult. Les estrenes disponibles en català es poden trobar a l'apartat del web de la Secretaria de Política Lingüística, on s'ofereix informació actualitzada sobre els títols disponibles a les sales. D'altra banda, tenir preparat un equip d'emergències a casa pot ser útil per actuar davant d'una situació imprevista, com un tall de llum, una inundació o altres emergències. Es recomana disposar d'aigua i aliments, una llanterna, una ràdio, piles, una farmaciola i altres elements bàsics que permetin cobrir les necessitats durant les primeres hores. Preparar aquest equip amb antelació ajuda a estar més preparats i a actuar amb més tranquil·litat en cas d'emergència.
0: Flash Matí.

una de l'altra. El Negrito Ojos Claros amb el tio de la Universitat del Perreo. Hem de parlar del Wisin. Ho farem d'aquí una estona perquè avui ja teniu disponible el seu nou disc. La Universitat del Perreo, Wisin. De la Wisin i Yandel, doncs el primer només, eh? Escolteu el Flash Matí, escolteu Flash FM. Molt bon dia.

0: Som Gemma Manzanero.
1: Doctor Ortega, bon dia.
0: Què passa, Paula Montes?
2: Bon dia, què tal?
0: Vámonos, va, que tenim el cap de setmana, que hem d'estar preparats per tot el que pugui passar aquest fin de, i també preparats per la tornada a l'escola, perquè s'aprova també ja les classes dels piques de casa,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí.
0: No sé si tenen més o menys ganes, però aquí us ho posem una miqueta tot més fàcil.
2: Exacte.
0: Us regalem un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valer. Si aneu a l'Instagram de Flash FM, veureu un vídeo on us ensenyem a tot el que inclou, però jo us ho dic, que és una motxilla, un estoig, una carpeta bloc, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors, un pack de bolis... No
2: ai,
0: està
2: ai,
0: mal,
2: ai.
0: No està
2: quantes
0: mal.
2: Quantes coses, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin eren els vostres dibuixos animats preferits quan éreu peques.
0: Quins eren els teus, Paula?
3: Jo diria que abans m'ha semblat escoltar-ho, les tres bessones.
0: Sí.
3: Sí, un, també m'agradaven molt.
0: Tu eres de l'equip també de les tres bessones.
3: Sí, molt.
0: Aviam què diuen per aquí.
4: Bon dia, Flash.
0: Hola.
4: Doncs els meus dibuixos preferits eren de sempre el Doraemon, però va haver una època que em va donar molt fort per la Sakura, la caçadora de cartes. Estava enganxadíssima i m'encantava.
0: Que bo.
4: Vinga, bon dia.
0: Merci pel missatge. També és bona. Aquesta crec que encara no havia sortit avui, eh?
2: M'agradava moltíssim.
0: Un altre.
5: Bon dia, flasheros. Bueno,
0: hola.
5: Pues yo volia dir que Mazinger Z, la famosa frase de bits fora.
2: Puños fora.
5: Aquesta frase em va marcar molt. I, bueno, és una pena que no hi hagi dibuixos com els que hi havia abans.
0: Bueno, són diferents.
5: Apa, a veure si em toca el material escolar, que...
0: Fa falta, no?
5: Amb les llibres i tot. Estic a dos veles.
0: Ja,
5: apa,
0: ja, ja,
5: bon dia.
0: Normal, normal.
2: Bon dia.
0: Bueno, va, ese és el premi d'aquesta setmana, eh? El pack de material escolar de Buró Valler. Hola!
6: Bon dia, flasheros. Doncs, bueno, jo soc d'una altra època, per tant, els meus dibuixos preferits del món mundial era la Heidi.
0: La Heidi?
6: Vull dir, no me'ls perdia mai.
0: Que guai.
6: Però, bueno, ja després de preadolescent, adolescent, l'Arale i
0: ai, sí,
6: tots aquests. Bueno, pues a veure si ens toca el pack i bon divendres i fin
0: bon
6: de a tothom, per fi.
0: Gràcies pel missatge. Doncs sí, tenim el cap de setmana, ho estem celebrant. Encara podeu participar, serà al final del programa a les 11, quan acabarem de sortejar aquest pack de material escolar valorat en 100 euros.
2: Sí, senyor.
0: 8 i 40 minuts, parlem del temps.
7: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Què hem de saber, Paula Montes, d'aquest divendres?
3: Doncs avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. A la tarda també començarem a notar la pujada de temperatura, que farà que es puguin arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. I els 37-38 graus seran força generals a punts de l'interior de Catalunya.
0: Molt bé. Repassem temperatures d'ara mateix.
3: Tenim 19 graus a Lladurs, 18 a la Bisbal d'Empordà, 18 també a l'Espluga de Francolí, 23 a l'Ametlla de Mar.
0: Gràcies, Paula.
3: Ara, fins ara.
7: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Seguim repartint ritme del bo per aquest divendres, ara amb el Quevedo de nou, en aquest cas en solitari, una del 2023, Colúmbia. Bon dia!
2: Bon dia!
8: Volvió a estudiar en Colúmbia, la isla sin nada que hacer. El año

amb el Manuel Turizo a Flash FM, on si no, al Flash Matí, va. El despertador més musical de tota la ràdio. Gràcies per ser-hi, sona Tini, amb Emilia i Nicki Nicole.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: El 4 de setembre pots fer dues coses.
6: Dormir.
5: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
7: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Baller comença amb preus bojos.
8: Prepara el curs amb tot el que necessites.
7: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
8: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
7: Boró Baller, especialistes en la tornada a l'escola.
8: Entra a boró-baller.es i troba la botiga que tens més a prop.
9: Els docents mantenen la lluita al carrer.
10: La manifestació en defensa del català.
11: Els metges tornen a fer vaga.
12: Els usuaris de Renfe diuen prou.
13: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
14: Love, love, love.
15: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati. Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 € són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: El 5 de setembre,
6: a Sant Feliu de Guíxols, no només es xutarà fort, es punxarà fort.
5: De 8 del vespre a 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortega i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari i Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
16: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
17: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
16: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
17: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
16: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
18: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
19: Què difícil és, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. 4 actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Què difícil és, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM. Aquella melodia que no et pots treure del cap. Aquell ritme que t'arrossega cap a la pista i no saps per què. Cançons que et remouen per dins. Cançons que recordaràs sempre. Cançons que són de tothom. Cançons, cançons, cançons, cançons, cançons, cançons que només són teves. Tot el que ets, tot el que has ballat, tot el que encara et queda per ballar. Flash FM. Som el poder del ritme. Flash Matí.

0: Tots per a l'hotel. Emília, Ludmila i Zeca. Amb el No se ve, un cop més a Flash FM. Despertant el país a cop de ritme i engegant aquest divendres fent la prèvia del cap de setmana. Gràcies per ser-hi.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Mantanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Repassem titulars de bon matí, vinga.
7: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
8: Bon dia, són les 9. El Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Tot i el seu discurs amable, Sánchez també ha posat com a línies vermelles en la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i Melilla. D'altra banda, la USTEC ha decidit mantenir la vaga el primer dia de curs de les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I al Nepal han rescatat dues persones atrapades dins un túnel 9 dies després de la riuada. Hi ha més d'un miler de morts i gairebé 5.000 desapareguts segons l'autoritat nacional. L'operació d'aquest divendres forma part d'un ampli dispositiu de cerca per trobar 42 treballadors atrapats a la central subterrània del projecte hidroelèctric. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió per a Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta. I la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 4:45 PM contra el València.
7: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: Per segona setmana consecutiva és el megacrack de Flash FM, Another Talk to You. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Molt bé, de divendres a Flash FM, Flash Matí d'aquest 4 de setembre. Què tal, vosaltres? Bé, no?
1: Home, espero que sí.
0: Bueno, escolta, no sé si teniu vosaltres classe aviat, però hem de parlar del Wisin, perquè doncs el Wisin sí. Aquest estiu ens va fer el troleo aquell de la Universitat del Perreo, eh?
1: Està entre troleo i no troleo, eh? Perquè ha estrenat el seu nou àlbum, La Universitat del Perreo, amb l'objectiu de retre homenatge als orígens del reggaeton, d'acord? Ell a l'Instagram va penjant trossets de vídeo, lletres, com per buscar professors d'universitat, que si el de cada universitat, etc, com per fer la broma de que ell farà una universitat, però realment és un CD, és un disc.
0: Bueno, clar, però a l'estiu semblava que ell tenia com, no sé, la voluntat de fer una carrera universitària, sí. Es va poder la gent fer, o sigui, podies com matricular-te i tot, prematricular-te, eh?
1: Exacte, i de fet, va tenir tant d'èxit que es van matricular més de 2 milions de persones.
0: Bèstia, eh?
1: Vale? I ara, doncs, com que ha vist que té tant èxit, Wisin vol fer-ho realitat i vol fer vídeos educatius sobre la història del reggaeton, la producció, composició, etc.
0: Que guapo,
1: o sigui, és com que ha vist que va tan bé que ho vol fer realitat.
0: I a tot això ha publicat l'àlbum La Universidad del Perreo i ens proposa un examen sorpresa.
2: Este mensaje va para todos los matriculados en la Universidad del Perreo. Hoy hay examen.
0: Venga.
2: Primera pregunta.
1: Vale.
2: ¿A qué corillo histórico pertenecía Ivy Queen antes de coronarse como la reina de reggaetón? ¿Cuál fue el primer volumen de Playero? Dame tres nombres de tres discotecas en Puerto Rico que impulsaron a grandes leyendas del movimiento.
0: Bueno.
2: Yo quiero que me digan los nombres de todos los que tuvieron que ver con la producción del legendario éxito de los líderes Rácata.
0: Y lo más importante... Bueno, tío, va a hacer preguntetas de estas para experts del reggaetón, ¿vale?
2: Hay que llegar con el perreo. Bueno, mi gente de la Universidad del Perreo, dejen su respuesta y vamos a estar corroborándola.
0: No, si encara està la veritat que farà una Universitat del Perreo, eh? Més enllà de l'àlbum farà alguna cosa, segur, eh?
1: T'ho juro que algú farà.
0: Bueno, l'àlbum consta de 12 cançons, La Universitat del Perreo. Hi ha col·laboracions amb el Capo, amb Ivy Queen, amb Joel i Randy, amb Don Chezina i altres artistes del sector, diguéssim, del gènere, que estan aquí col·laborant amb ell. I, bueno, escolta, doncs, fent un pas més en el que seria la història del reggaeton.
1: El tio s'està reinventant i li està sortint bé.
0: Sens dubte. Nosaltres seguim endavant, aixecant el país en aquest divendres. Bravo, bravo.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Moltíssim. Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Ara amb la Lola Índigo i el Rafa, l'RUFV, li van fer el remix al Soul King. Casanova Remix. Som-hi.
1: Bon dia.

0: Es diu Moving to the Sun, és el so del francès Ugel, amb el seu rotllet habitual, eh? Temazo. A Flash FM.
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: El Flash Matí, ja sabeu, fins les 11 a l'altra banda, aixecant el país. Serà aquest divendres 4 de setembre. Ara gairebé un quart de 10, feu el que feu allà on sigueu. Per vosaltres, Shakira, Dai.

0: Escolteu el Flash FM, som al Flash Matí d'aquest divendres. Estem a un dia del torneig solidari Sergio Ayala a Sant Feliu de Guíxols. Demà dissabte no només es xutarà fort, sinó també es punxarà fort, eh? Perquè a partir de les 8 del vespre, després del torneig de futbol solidari, Sergio Ayala, en Domènech, que us parla l'Ortega, estarem punxant al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena, Tardeo Solidari, Torneig Solidari, Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme non-stop des de les 8 i fins les 12 de la nit. Aquest dissabte, demà mateix, a Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM, Tardeo Solidari.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit.

0: Diu 2 AM. Són les 2 de la mañana. T'imagines que fossin les 2 del matí ara mateix?
1: Home, doncs estaria ben subada, eh?
0: Uah, ja et dic una... Sí, sí, estaries, però vamos...
1: A l'altre barri.
0: Literalment. Però no, no és el cas. Són les 9 i en concret 25 minuts, ara mateix, d'aquest matí de divendres. Desperta, Gemma.
1: Així estem la meitat de Catalunya.
0: Desperta!
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Desperta!
1: Només penso en la migdiada, jo, eh?
0: Desperta!
1: Prou!
0: No puc parar, A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa. Avui regalem... Collons!
2: De veritat, Héctor.
0: S'ha quedat pillat. És broma, no s'ha quedat pillat. Regalem un pack de material escolar de Buró Baller, sí, valorat en 100 euros, eh? Per qui vulgui...
1: Per què em fa riure aquesta merda?
0: Perquè tu ets humor de caca color pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
1: Va, ja prou,
0: sí, ja està.
1: Siguem una ràdio professional.
0: Sí, senyor, sí, home. Una motxilla, un estoig, una carpeta, una ampolla d'aigua, marcadors i bolis, vinga.
1: Si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i ens heu de dir quins eren els vostres dibuixos animats preferits quan éreu jovenets petitons.
0: Repassem algun missatge, va.
3: Bon dia, flaixeros.
1: Hola.
3: Els meus dibuixos favorits eren

0: Doraemon, en Ranma, Oliver i Benji i la Tori. Soc la Tori i soc aquí. Ni.
1: Home!
0: Bon dia i a veure si tenim sort.
1: Gràcies pel missatge. Temazo, sí. No?
2: Saltant per les muntanyes i travessant les valls.
1: Això.
2: Ja està, on
1: serveix. Justament el que tenia jo al cap ara mateix.
3: Hola, buenos días. Bon dia. En casa i 20 minuts i me marxo a l'institut, que va ser mi primer dia, primer de l'ESO.
2: Ostres.
3: Estic un poco nervioso, però he que entrenar con ganas.
1: Anirà molt bé.
3: I nada, pues mi dibujo favorito es Bob Esponja.
1: Bob Esponja.
3: Tenía una infancia muy buena con Bob Esponja y la verdad que sí. Mi preferido...
1: Molt
3: bé. Vinga, un abrazo.
2: Un petó.
1: Una abraçada, tio. Que vagi molt bé el teu primer dia de l'ESO, eh? Molt
2: estàs sumadíssim, eh?
1: Bueno, normal. Sí. És que, com ha d'estar fora?
4: Doncs la meva sèrie favorita quan era petita eren Los Diminutos. M'encantava aquesta sèrie. Em porta molts records de quan era petita. Que vagi molt bé el dia, bon cap de setmana.
1: Jo no conec Los Diminutos.
2: Jo sí, però molt poquet. No els veia molt jo, eh?
1: Ho veia Diminuto. La cançó. Diminuto rato, veia Los Diminutos.
5: Bon dia, flasheros. Doncs els meus dibuixos preferits de la infància i d'ara són els Simpson.
1: Els Simpson, molt bé.
5: De fet, vaig conèixer la meva dona per culpa d'ells.
1: Ah, per tant, que havies conegut un Simpson.
2: No, home, no.
5: Bon dia.
2: Però com? No ens ho explica. Aquesta gent que et deixa mitges, tio.
1: Bueno, va, 628-06-05-13. Som al Flash Matí. Això continua.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:45. Pedro Sánchez ha assegurat al Congrés dels Diputats que no hi ha proves que confirmin que el Marroc va dissenyar o executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, ha sigut especialment dur en la seva intervenció i ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats pel Marroc per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. D'altra banda, Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que ha deixat el futur de Seat en l'aire. El pla per fer l'empresa més competitiva inclouria retallar 50.000 llocs de treball i deixar en risc de tancament 4 fàbriques a Alemanya. A la reunió d'aquest dijous a la tarda, però, no s'ha parlat específicament sobre la possible desaparició de la marca Seat el 2029. I les pel·lícules El ser querido, La bola negra i Los domingos són les finalistes per representar Espanya als Premis Òscar, segons ha comunicat l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Els tres títols finalistes passaran ara a una segona fase i el 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als guardons de l'Acadèmia de Hollywood. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el València. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com. Flash Matí.

0: Medellín y te pago el gym. Si es que al final el Chris MJ era un bon tio, és un bon chan, un bon chan. El Chris aquest. Una noche en Medellín a Flash FM. Va, bon dia.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria.
0: Real.
1: La resta ja és improvisa.
0: Doncs vinga.

0: Es diu Loco Loco, la cançó de Gordo amb Renerson Bell. Loco Loco esta noche. Carricoche. Loco Loco. Parquineo i de més. 9:36 minuts. Espera, m'he posat nerviós pensant una miqueta en el show d'aquesta nit a Viladecans.
1: Ah, vale.
0: Clar, estava pensant esta noche, Viladecans.
1: Esta noche, festa gorda, eh?
0: Avui, festa major, Viladecans, Flash on Tour, no hi falteu.
1: Mai.
0: Aviam, va, som al Flash Matí, 4 de setembre, en marxa divendres. Paula Montes, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Hola.
0: Anem a parlar del temps, que tenim el Jan descansant una miqueta i t'ha tocat a tu, eh?
2: Exacte. Vale. Doncs avui tindrem un cel serè durant el matí a tot el país i predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada. A partir del migdia hi haurà un creixement d'alguna nuvolada a l'Alt Urgell i al Ripollès, però sense ruixats. A la tarda també començarem a notar la pujada de temperatura, per tant farà més calor i farà que es pugui arribar als 40 graus a diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, i els 37-38 graus seran força generals a punts de l'interior de Catalunya.
0: Mare de Déu, escolta, ja n'hi ha prou, no?, d'aquesta calor tan bèstia, o què?
2: Ja no puc més.
1: Ja voleu el fred?
0: No volem el fred, però volem una mica de normalitat,
1: Exacte. Exacte. Ok.
0: Sí, no vull anar suant pel carrer ni dormir allà amb el coixí després de fet una merda, saps?
1: Però a veure, això ja no passa, eh?
0: Bueno, no passa, parla per tu. Ai, aviam, Paula, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Tenim 28 graus a Montserrat, 21 a la Pobla de Segur, 23 a les Borges Blanques i 22 a Palafrugell.
0: Molt bé, Paula, fins ara.
2: Fins ara.
0: Vámonos, sona muchacha. Temazo per acabar d'engegar aquest cap de setmana, que li tenim moltes ganes. Bon dia.
1: Bon dia.

Aquell és el Bad Bunny, aquell tema del 2022, en el qual hi va col·laborar el Chencho Corleone. Me porto bonito. Però si tu me lo pides, eh? Si no, no, aquí el Bad Bunny ja va deixar clar que, bueno, ell portar-se bé i tal no era una cosa que tingués gaire present, a no ser que, si, que li demanés aquella persona. Me porto bonito, bebesitas, bebesotas, som al Flash Matí d'aquest divendres. Bon dia, com esteu, què tal? Escolteu Flash FM, ara mateix 3:15. Sona Manuel Turizo, va!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: Cultura Jove us ofereix
6: Òrbita Flash.
7: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs L'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu, hi trobareu l'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62, hi arriba The Music of Stranger Things, amb Kyle Dixon i Michael Stein. Al Teatre Coliseum, del 4 al 6 de setembre, s'hi representa Cop de Rock. I al Teatre Eòlia, també a partir del dia 4, hi trobareu Què és un cadàver. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot plegat entrant a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
5: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
8: El 4 de setembre pots fer dues coses.
9: Dormir.
8: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 11:15 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
10: Doncs ja s'acaba l'estiu.
11: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
10: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
11: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Si una cançó és immortal, és un

Anna Mena amb la Lola Índigo. Quin parell d'artistasses al darrere d'aquesta cançó que s'ha convertit en una de les més imprescindibles d'aquest estiu del 2026. Un estiu que intentem allargar una mica, eh? Volem allargar-lo. Les temperatures ho permeten. Les festes flash també, evidentment. Aquesta nit estarem a Viladecans. Demà, per exemple, estarem a la Festa Major de la Jonquera. Demà dissabte a la Jonquera, eh? Si voleu, ens veiem a la nit a la plaça Nova de la Jonquera. Demà!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Al Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez aquest dijous al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques i Aigua del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Sánchez també ha posat com a línies vermelles en la relació amb Rabat la integritat territorial d'Espanya i la sobirania nacional de Ceuta i de Melilla. D'altra banda, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I al Nepal han rescatat dues persones atrapades dins un túnel 9 dies després de la riuada. Hi ha més d'un miler de morts i gairebé 5.000 desapareguts, segons l'autoritat nacional. L'operació d'aquest divendres forma part d'un ampli dispositiu de cerca per trobar 42 treballadors atrapats a la central subterrània del projecte hidroelèctric. Els esports. Després de 2 dies de descans, el Barça ha reprès els entrenaments pensant en el partit de diumenge. Aquesta ha estat la primera sessió de Gabriel Jesús sota les ordres de Hansi Flick. També ha tornat Gavi, que va estar absent en els dos últims partits per les molèsties a la cama dreta, i la previsió és que estigui disponible per diumenge, un partit que, per cert, es disputarà 4:45 PM contra el València.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu La Graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo des de la primera casella del calibre 45, la llista del Flash FM. Demà la repassarem de nou, demà capgirarem els temes del calibre i buscarem també doncs, el futur imminent a aquesta cançó. Aviam si ha de repetir una setmana més com a número 1 o algú li treu la casella. Gemma Manzanero, quina és la teva aposta?
1: Doncs jo crec que ja li toca deixar el pas a una altra.
0: Vols dir?
1: Jo crec que sí.
0: Estem a és cançó de l'estiu,
1: Sí, totalment, totalment, però escolta, l'estiu ja...
0: No, home, no, el volem allargar, el volem allargar.
1: Ah, vale, doncs res, no em preguntis l'opinió, llavors.
0: Vale. Demà mateix, amb el Manchado, a la tarda, al vespre, a partir de les 6, repassarem el calibre 45, encara podeu deixar la vostra votació a flashfm.cat.
1: Molt bé.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí. Tenim un titular respecte de la Laura.
1: Laura, les batalles d'aura que són estan de moda ara mateix, no?
0: Que no la Laura, saps?
1: La Laura, no.
0: El tema de farmejar aura.
1: Ah, exacte. Doncs és allò que els joves s'ajunten i fan moviments, balls, per demostrar qui té més aura, no?
0: Carisma, doncs, no? Li podríem dir amb una paraula normal.
1: Doncs ara han creat un joc de cartes d'uns espanyols que es diuen Alejandro Roldán i Aida Cava, que té 100 cartes, d'acord?
0: Sí.
1: I és de 2 a 5 persones i res, les partidetes durant 10 minuts, però és això, no? Els jugadors escullen en secret una acció, guanya qui aconsegueix més aura, està inspirat en aquestes batalles d'aura.
0: Molt bé.
1: I el que volen doncs, és aprofitar-se d'aquest fenomen, no? Doncs
0: ja.
1: Per compartir el cara a cara amb els teus amics. Per no passar cringe al carrer ho pots fer a casa teva jugant a cartes.
0: Ja. Bueno, i així aquests doncs, també s'embutxacaran una pasta, perquè han tingut aquesta idea
1: és
0: bon moment,
1: És d'edició limitada i val uns 13-14 euros. No és publi, això, explicant. Però bueno, entre l'octubre començarà a sortir.
0: Molt bé. El podem provar un dia, el podem pillar, Gemma, i fem aquí a l'estudi un joc de cartes d'aquests. Aquest joc. Com es diu?
1: Entre cançó i cançó, com es diu el joc?
0: Ah, no sabem com es diu,
1: aquí m'has pillat, perquè encara crec que no sé el nom. No, Aura Farming.
0: Aura Farming,
1: molt bé. Aura Farming, en principi,
0: sí. Li seguirem la pista.
1: I entre cançó i cançó fem una partideta.
0: Molt bé. Va, farmegeu tota l'aura que pugueu aquest matí de divendres, que arriba el fin de...
2: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: Tenim tota una hora encara per endavant fins les 11, la Flash Matí, amb cançons, per exemple, del Mora i Zetangana, de Clan, de Bad Bunny o de Mike Towers, que és el tio que sona per aquí des de Puerto Rico, amb una cançó que s'anomena Una Namás. Bon dia, va.
1: Bon dia.

0: del Capo. Amb una proposta de fa un parell de temporades que s'anomena Que Pecao. So elegant, so urbà per aquest matí de divendres a Flash FM, un quart d'onze.
1: Si escoltes el Flash matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Això sí que ho podem prometre, perquè la selecció que fem és per vosaltres exclusivament, eh? Per aquells i aquelles que necessiteu bon ritme per començar, en aquest cas, el divendres i el cap de setmana. Ara, Melena Rous, la setmana. Vamos.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

Flash FM Andorra 93.8. Flash Matí.

Es diu Still Loving, és de la Osa, amb el seu col·lega, amb el Quevedo, parlant d'aquesta història d'un paio que ho va deixar amb la seva ex i ell diu que ha sigut una bona ex per ella, eh? Però ha començat allà, saps, a fer feina de camp, a tort i a dret, sinó que s'ha, bueno, s'ha pres un temps aquí de relax. L'escolteu a Flash FM, on si no, en aquest Flash matí del divendres. 4 de setembre, 10:25. Sona Mora y Zetangana, sona Droga. Última.

0: Això que va fer història l'any 2011 és Ellen Fao amb el Party Rock Anthem. Déu-n'hi-do, aquesta, déu-n'hi-do, eh?
1: Quin subidon, quin subidon!
0: Va, que som al Flash Matí, el programa que reparteix aquí subidons amb totes les cançons que van sonant al llarg del matí perquè volem engegar el dia a tota castanya, tu.
1: I tant, som-hi.
0: Aquest divendres. A les portes, un cap de setmana que portarà solidaritat, perquè demà, dissabte 5, estarem a Sant Feliu de Guíxols amb una sessió Flash FM, Sergi Domènech, servidor Héctor Ortega, al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena. Després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala, la festa continuarà doncs, amb els de Flash FM, vale?
1: Molt bé.
0: Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar, en benefici
1: Bravo.
0: De la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Demà dissabte 5 a Sant Feliu de Guíxols. Marca't un bon festival solidari amb els de Flash FM, va. Ara Café con Ron, és clan en aquest flash matí del divendres, va!

0: amb les 4, perquè la nova línia de fa un temps amb les quals el Quevedo va fer aquesta cançó, ara es diuen les 4, perquè nova línia ara té unes altres noies i ja està.
1: Exacte, sí, la cosa evoluciona.
0: De fet, el crit que fa Quevedo de nova línia en aquesta cançó, doncs ara l'ha hagut de canviar, la va canviar un concert que va fer a Marbella fa, crec que literalment un dia, i ara són...
1: Les 4!
0: I ara nosaltres doncs són gairebé 3:15.
1: Molt bé.
0: D'aquest matí de divendres. El Flash Matí. Avui us sortegem també un pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Baller. Un pack d'una motxilla amb dos compartiments, un estoig amb tres compartiments, una carpeta bloc, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors i un pack de bolis Bic, tot plegat per la tornada a l'escola.
1: Si voleu participar, encara esteu a temps, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quin eren els vostres dibuixos preferits de la infància.
0: Queda un quart d'hora de programa, encara podeu participar.
2: Sí. Bon dia i bon divendres.
1: Hola.
2: Gràcies. Per mi, pensé Slam Dunk, Ranma...
0: Olé.
2: Detectiu Conan, Bola de Drac...
0: Boníssim!
2: Ostres, wow. Quins bons records.
1: Sí, sí.
2: Bon divendres.
1: Bon dia, tio.
0: Gràcies.
2: Bon cap de setmana.
0: Home, sí que ens has remogut aquí una miqueta, eh? Ens has remogut aquí la nostàlgia, tio. Hola!
3: Molt bon dia, Flaixeros.
1: Bon dia.
3: Doncs aquí alguns oients ja tenim una edat.
0: Ahà.
3: I els meus dibuixos, si no més preferits, potser més entranyables, eren los gnomos.
1: Ui!
0: Hosti! Ara m'has pillat. Quin és aquest?
1: Gnomo!
0: Hosti, gràcies per acabar de cantar-ho, eh?
1: És que l'Héctor és molt petitet.
0: Ara m'has pillat a mi. Bueno, va, una altra.
4: Hola, bon dia.
0: Eo.
4: Pues mira, els meus dibuixos preferits de la meva infància van ser la Heidi, en Marco i en Willy Fox. Eren els meus tres grans dibuixos.
0: Oh,
4: i de fet m'han marcat força.
0: I tant.
4: Va, aviam si estem de sort amb Buru Valer.
0: Vámonos, Buru Valer.
1: El Willy Fox era una miqueta el meu crush, de petita.
0: Ala, sí o no?
1: Era un lleó, era un lleó que donava la volta al món.
0: Epa, el Willy, el Willy.
1: Ai, que sexy.
0: Bueno, digueu la vostra, encara esteu a temps.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Sortegem aquest pack de material escolar valorat en 100 euros. Però
1: vale.
0: 628-060513. Quins eren els dibuixos animats de la vostra infància?
5: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.

i Farruko, el Flash Matí de Flash FM, de recta final. Un parell de cançons més per endavant abans de les 11, una d'elles, el Machina Time de Dimitri Vegas, Like Mike, per acabar de pujar una miqueta les revolucions.

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Matí del divendres a les portes d'un gran cap de setmana. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, bon dia, què tal?
0: Maravalle, com estàs, tio?
2: Hola, què tal? Bon dia, família, com esteu?
0: Maravalle sí que és el capo de capos, eh?
1: Sí.
2: Sí, el más capo.
0: El Maravalle diu, jo soy tu capo, baby, eh? I se les emporta totes, eh?
1: Ja estaria. Sí. Com es diu el capo aquest de la màfia? El que té el gat a sobre. Ai, la pel·lícula El padrino.
0: Li estàs dient padrino a l'Armand?
2: El padrino.
1: Padrino, sí, de Flash.
2: Ho he tampat el gat.
0: Exacte. La màfia ja la portes a dins,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
1: vale.
2: És que de veritat,
1: com es diu el protagonista?
2: Sí, el Capone, allò. Bueno, el Capone era de la màfia de debò. No sé.
1: Busca.
0: Bueno, va, el que pone la música ara seràs tu, Armand. Ell es queda amb vosaltres una bona estona. Nosaltres anem a descansar el cap una estona, eh? També ja ens fa falta una mica, eh?
1: Corleone, home.
0: Corleone com el Chencho. Va, ho deixem aquí. Tornem dilluns amb més Flash Matí, com cada dia, entre les 6 i les 11. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Adéu, adéu.
3: Flash FM. Són les 11.

0: fantàstico, espectacular. M'emocionava al verlo, que deia aquella. És el Volk to You dels Anoter, el Mega Crack de la setmana aquí a Plaça FM, per segona setmana consecutiva. De fet, enhorabona als aquests holandesos que ho estan patant, ho estan rebentant arreu del món amb aquesta producció, i que serveix per iniciar nova hora després del flash matí. L'Hector i la Gemma portaven aquí des de les 6 del matí, normal, ja necessiten anar cap a casa, prendre's un cafetó, descansar una miqueta i disfrutar del cap de setmana. I res, aquí em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. This is Flash FM. Fent què? Doncs lo de sempre, posant una mica de ritme, acompanyant-vos, una mica de hi-hi's, ha-ha's, bon ritme, bona música, i aprofitar que ja és divendres, que fa solet, que fa... ja tenim ganes de cap de setmana, tenim ganes de festa. Si us passa com nosaltres, doncs benvinguts, benvingudes. Vinga, va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Qui té ganes de festa? Doncs vinga, connecta amb Flash FM, anem amb el De Lejitos Remix. Ja jo no te...

Aquesta es deia El Manual, la va treure la Noel AA en aquell disco de l'any 2020, que es deia Emmanuel, que era aquell disco, no sé si el recordes, a la portada se'l veia ell com amb un posat molt de malianteo, eh? Molt... Feia por. Portava com una cadena amb la seva cara d'or. Allò devia pesar molts quilos. Ha de pesar a l'esquena, ha de fer mal a l'esquena amb tanta cadena que porten aquests nois. De quina hora és el Floyd Menor? També el Bad Bunny. Tots aquests els escoltes a la Camana. Sona EO.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
3: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
2: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
4: La que manda.

segurament un dels temes més radiats d'aquest estiu aquí a La Camana, el Muchacha d'ISIRVFV, que van col·laborar, es van posar d'acord en fer aquesta cançó, una oda a aquesta muchacha, aquesta noia, aquesta piba, que els portava ben bojos i que els va inspirar per fer una lletra absolutament corredíssima. Dos absoluts poetes, podríem estar parlant. T'hem posat aquí a Flash, d'aquí no res, un temazo del Quevedo amb el Mike Towers. El van fer fa uns anyets, igual saps quin és. Primer, l'Ugel amb el Jamaican.

sona l'exclusivo remix de Flash FM a la casa gran del ritme. Conci al costat de Psycho i l'Arcángel, la maravilla. Mira, just ho deia. Fixa't, ens compenetrem entre artistes aquí, la cosa. Passen 3 de quarta a 12. Anem a tirar enrere en el temps fins al 2015 amb un temazo dels Plan B, el Chencho i el Maldi. Què us sembla això? Ja veureu. Flash. Aquesta fa trampa. És el Fanàtica Sensual sonant a Flash.

No, absolutament èpic, la veritat, eh? Aquesta sessió número 0 té moments de pell de gallina, fins i tot. No sé si són les trompetes, no sé si és la veu del Daddy Yankee, bueno, no sé si són trompetes o qualsevol instrument de vent, no ho sé, però és molt bona, la veritat. El Bizarrap, com sempre encarregat de fer-ho. Seguirem a Puerto Rico amb l'Omar Kurz primer i amb el Bad Bunny després, ja veuràs. Flash. Primer ens quedem cap a Andalusia amb l'Anna Mena i la Lola Índigo, que han tret aquest estiu aquest temazo que es diu Patitoa.

A mi em passa el mateix que el Bad Bunny, que també penso que hauria d'haver fet més fotos d'aquest estiu que ja deixem, comencem a deixar enrere, i després les hauria d'haver penjat a l'Instagram amb un post i que la música que sonés fos el Dies de Verano de la Maral, saps? No queden dies de verano. Això ho heu fet tots, no? I totes? Ja, ja us he vist, ja. Va, d'aquí no res, el Zetangana, sonant a Flash, també Kano amb Justin Quiles. Aquesta era l'Olvidarnos de Todo.

Una mica de barrets i guarro fins al terra d'aquests, per baixar fins a baix. Fer Tangana i Becky G, quan el gallec encara traia música, quan se'n recordava de què es dedicava a la música, perquè ara sembla que ja s'ha oblidat. Això es deia Buti, des de l'any 2018, sonant a Flash FM, apropant-nos a les 12 del migdia. Ens hi arribarem amb el Mike Towers i també amb el Quevedo, que aquest dematí s'ha mirat a la cara, com jo. S'ha mirat al mirall i ha dit, ui, fas mala cara. Ui,

Flash FM. Són les 12.

0: dia més, començant nova hora amb la graciosa Flash FM. Per què? Doncs perquè és el nostre número 1 del Calibre 45, la nostra llista dels temes més calents del panorama urbà. De fet, la graciosa ha batut tots els rècords perquè va estar 4 setmanes al capdamunt de la llista, després va ser rellevada per El Golpito, diria, i El Moving to the Sun, i després d'unes setmanes en altres llocs del podi, va tornar al número 1. I són 2 setmanes més, per tant, 4 més 2, 6 setmanes en total al número 1 de la nostra llista. This is Flash FM. Demà, de 6 a 9 del vespre, amb el Calibre 45, amb l'Edgar Manchado, farem F5, actualitzarem la llista i sabrem si repeteix o si és desbancada per qualsevol dels nostres temes. Per tant, demà, ja sabeu, al vespre, a la tarda, connecteu amb Flash FM. Mentrestant, aquí seguim amb tot el nostre ritme, tu, clar que sí.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, són les 12 i 5 minutets, és divendres. Tenim ganes de Perreito Amor, doncs vinga, endavant, tu. Molt bon ritme per la propera estona, ja us aviso, us recomano que no canvieu d'emissora, vale? Seria pecat fer-ho ara. De moment ens quedem amb el Bad Bunny i el Fate. Yo no sabía.

aquesta és una de les cançons d'aquest estiu 2026 i també un dels temes amb les lletres més senzilles, perquè és molt fàcil. No s'entén gaire, però diu això. Diu, I'm moving to the sun, I dip it all the time, I'm going to the sun, I am so bad in the dark, I ja està, fins aquí. Si voleu fer com l'Ultranet. Facilet, quan passen 10 de les 12 aquí a Flash FM, abans de posar un dels temassos més grans de la història del reggaeton, ja us aviso. Obra del Daddy Yankee i l'Ozuna. Ens quedem amb el rotllo electrònic. Va, el John Summit i el Fade amb el Chica 305.

0: 3.8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flaix FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
6: Flaix, flaix, flaix, flaix.
5: Flaix FM.
6: Flaix.

0: més confiant en el Quevedo per animar-vos aquest divendres, per posar-li la banda sonora des del seu àlbum El Baifo, El Chiquillo, El Caprichoso. Sí, senyor, és el millor. És el crack, és el crack. El Golpito es deia aquesta, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, doncs vinga, va, passen... Queden quatre per arribar a quarts d'una. Anem a practicar el francès. Com el porteu vosaltres? Shout out to my man, Mauvais Joe. Because everybody here is so sick. Say my name. Doncs va, anem a repassar una miqueta amb aquest raper francès d'origen del Congo, el Mauvais Joe, un tio que ha nascut a Rouen, a França. Molt maco, Rouen. No sé si heu estat al nord de França. Doncs aquest estiu s'està forrant, ha tret diverses cançons. Aquesta es diu Malagie.

No passa de moda la morotxa, eh? L'èxit més important de la temporada passada, segurament, des d'Argentina, el Luc Ra. Vaya genio, eh? Ah, lo genio, hacen eso. Com deia aquell, tiene que cerrar el estadio. Boníssim. Passa un minutet de quarts d'una. Anem a tornar el rotllo una mica més electrònic. Ja veuràs que això us molarà segur, va. Flash. Aquesta te la posem des de fa unes setmanetes aquí al poder del ritme. Ximsa al costat d'Arco i Casango. Es diu Fire Fire.

Aquesta és la cançó que va revolotejar el galliner fa dos estius, el Si antes te hubiera conocido, de la Karol G, que a més el va interpretar també en directe en els concerts que va fer del Mañana Será Bonito World Tour. Deixeu-me fardar un moment, la vaig veure en directe quan va venir al Santiago Bernabéu, a Madrid, a actuar, un dels concerts. Quina tremenda artista, quin tremendo show va ser. Jo crec que és dels millors concerts que he vist mai, si no el millor. Quan al Bernabéu encara s'hi podien fer concerts, perquè després va arribar els veïns, es van queixar, i llavors ja no s'hi podia fer res més. Però, escolta, un privilegi. Va, més ritme. Que en 20 arribarem a la una del migdia, és divendres, tenim ganes de festeta, és normal. Si us passa a vosaltres, imagina't a mi que estic aquí posant aquests temazos un rere l'altre. D'aquí no res, una batxeteta xula del Romeo Santos i el Prince Royce. Abans, el Mike Towers, el Young King, amb això que es diu Un Anar Más.

L'àlbum d'Un verano sin ti ja fa 4 estius d'això, un àlbum que estava plegat de hits, segurament el més important. Aquest, el Titi, me preguntó si tenia moltes nòvies. La resposta curta és que no. Escoltes El poder del ritme, suposo que el notes. Anem amb la nova versió del Camins. Va, Sopa de cabra amb la Su.

0: Aquesta és d'aquelles que invita a treure els passos prohibits, eh? Aviam com els feu vosaltres. Així com... 1, 2, 3. Bueno. Los prohibidos. La van clavar aquí, Chanel, al costat de l'Abraham Mateo. Era el clavaito fa 3 anys ja. Per apropar-nos a la una. Si us dic pepes i agua para las secas, com us quedeu, família? Bé, no?
1: Flash.
0: Doncs va.

0: Si us mola el rotllet d'aquesta cançó, és un plaer comunicar-vos que compartim aquesta passió pel ritme. I també que, doncs, que sapigueu que això, que us mola el Hausete, el rotllo electrònic que sona també amb aquesta cançoneta que es diu Talk to You, és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, a la casa gran del ritme. Ho firmen els Anotter, un parell d'holandesos que porten anys i panys dedicant-s'hi i que hi tenen la mà trencada en això de fer hits electrònics. Per tant, els hi va molt bé la vida i ens n'alegrem. Que sonin els Pitos, va! This is Flash FM. Els Pitos que indiquen que hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana, passant 3 minutets de la una del migdia. És divendres, no ens podem queixar, eh? Escolta, podria ser dilluns o divendres. No, ja hem arribat, per fi. S'ha passat lenta la setmana, Déu-n'hi-do, ha costat, eh? Però ja hem arribat al divendres. Terra ferma.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, que el cap de setmana, que ja venim. D'aquí no res, el Bizarrap i el Quevedo amb el Quédate. Uf, bueno, se viene. Abans, Elena Rose i Manuel Turizo amb La Semana. Vamos.

0: Mira, mira això, mira. Bueno, clar, no ho podeu veure perquè és ràdio, però se m'ha posat la pell de gallina. Família, creieu-me o no? Però els records que porten aquesta cançó són especials, el Bizarrap i el Quevedo, amb la Music Sessions número 52. Parem posada quan passen 10 de la 1. Escoltarem els Figaflaues, també el BL. Pinta bé, eh? Escolta, tenim ritme per estona. I també anirem cap a Palma. Flash. Amb el Relsby i el seu gran èxit, el Tubacín.
1: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

Flipes lo ràpid que passa el temps, eh? Ja pràcticament ni ens en recordem d'aquest mundial que van viure a Mèxic, Canadà i Estats Units. I aquesta era la cançó que sonava quan sortien els futbolistes pel túnel de vestidors cap a la gespa. Sonava a tots els estadis el Dai Dai de la Shakira i el Burnaboy. Ens apropa cap a quarts de dues aquí a l'emissora del ritme Flash FM. D'aquí no res el Mike Towers amb el Diosa. Flash. Abans, un dels temes més potents, més atractius d'aquest estiu, a Issa, al costat de RUV, CUV, sona el Muchacha.

si fossin autèntics astronautes, venen de l'espai. El Duki, la Emilia, l'Itkila, Tiago PZK, Maria Becerra, un tema 100% argentí, una mica de RKT. Sonant a Flash FM el poder del ritme, clar que sí, vinga. Anem ara amb la Karol G, que ha tret nou disco, ha col·laborat amb el Drake i amb el Bruno Mars, però... Flash. El gran hit de l'àlbum l'ha fet amb dos artistes de l'escena indie espanyola, que són la Judeline, que suposo que la coneixeu, i el Rosowski, que suposo que també. Es diu Baby Wow. Està sent una sensació aquests dies. Flipa amb això. Terapia.

Feu-li cas al J Balvin, eh? Si necessites reggaeton, dale, queda't per aquí. Sintonitza el poder del ritme, sintonitza Flash FM, que portem un ritme que flipes, eh? Sona el 15, sonava el Baby Wow, gens malament, eh? Doncs vinga, va. Agafeu-vos que venen corbes. Concretament les de l'Anna Mena i la Lola Índigo, que a més de la cançó també amb un videoclip històric, com ballen, quin ritme que tenen les dues, que han col·laborat per fer això que es diu Petit Oa.

sí, que es noti que hi ha ganes de festa, que es noti que hi ha ganes de cap de setmana, és divendres per fi. Sona el Soltera de la Shakira a Flash, per cert. Suposo que teniu plans per aquest finde. En especial per tota la penya, tota la penyita del Baix Llo, on pareu. Avui hi ha plan, no, aquesta nit? A Viladecans hi ha Festa Flash, amb el Flash on Tour, Festa Major de Viladecans. Tindrem l'Héctor Ortega i el Sergi Domena, acompanyats de la Lady Viking, amb una festassa a Viladecans, al Parc de la Marina, aquesta nit, Ja ho sabeu, ja ho sabeu. Des d'un quart d'onze i fins a les 4 de la matinada, fotent tralla, fotent canya, fotent ritme Flash. Anem amb el Henry Méndez.

Imagineu-vos com deu ser aquesta figura de la que parlen el Kid Voodoo i el JC Reyes en aquesta cançó, que quan la veuen es maregen, per favor, que algú els hi porti una Coca-Cola i un Kit Kat, aviam si s'animen una mica. Va, que arribarem a les dues, al ritme del Bad Bunny, i a més aquestes de les bones, eh? Home, és el baile inolvidable.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials plantejades al Tribunal de la Unió Europea. Jové i Salvadó van presentar un recurs al·legant que el Tribunal Europeu ja havia resolt favorablement l'amnistia aquest juliol i que el Tribunal Superior de Justícia ja podia aplicar-los la llei, però el mateix tribunal els ha negat l'amnistia i els manté suspesa la tramitació de la causa fins que la Unió Europea es pronunciï. D'altra banda, el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez. Aquest dijous al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol es va quedar sol defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però tot i això, el ministre d'Obres Públiques del Marroc ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. I els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort en un bloc de pisos del barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Els agents han arrestat aquest dijous la dona de 33 anys i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Els esports. A les 12 s'ha fet el sorteig de la fase Lliga de la Champions femenina i el Barça ja coneix els seus 6 rivals de la primera fase. I avui comença una nova jornada de Lliga. El Barça juga diumenge a 4:15 de la tarda contra el València i l'Espanyol rep el Sevilla també diumenge, en el seu cas, a les 9 de la nit. Pel que fa al temps, dia assolellat a gran part del país. Aquesta tarda apareixeran núvols a punts del Pirineu i les temperatures seguiran a l'alça i poden arribar als 40 graus a punts de Ponent. Ara mateix tenim 31 graus a Barcelona, 32 a Lleida, 29 a Tarragona i 35 a Girona.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.

0: és que al final aquesta cançó és una mica una crida a l'optimisme i al bon rotllo i al... Ja, ja ens preocuparem després, eh? Ja ho diu el Quevedo, de fet. Ja veremos què passa després. I després el tio diu, jo no sé jugar a ajedrez. No sé per què ens ho explica, però bueno. Doncs que n'aprengui, que està molt de moda jugar a escacs. Clar que sí. Què diu l'Elvis? Molt bé, xato, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Que són els que indiquen que hem començat nova hora de ritme aquí a Flash FM. Què passa, família, flasheros, flasheres? Si us acabeu d'incorporar fa poca estona a l'emissora del ritme, doncs poseu-vos còmodes, que tenim molt bona música per la propera estona. Tindrem els Tiets, també la Tini, la Becky G, la Karol G, bueno.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I per començar el primer plat, Jay Wheeler i Omar Kurtz amb el De Lejitos Remix. Ja jo no te...

0: possible que els esbarts dansaires i les associacions de sardanistes de Catalunya li es devin molt, però molt, als Tallets, que van tornar a posar la sardana al punt de mira, de moda, amb el Coti per Coti, que sonava fa 3 anys aquí a Flash. I que hem recuperat aquesta hora, quan passen 13 de les 2 del migdia. Per fi és divendres, família. Quines ganes de festa, va, que es noti. Doncs perquè es noti, tindrem la Becky G, la Karol G, tindrem el Juan Magana amb l'Omar Montes, la nova versió de l'Ayer la vi, i primer la Tini i l'Ulises Bueno amb aquesta història que diu així.
1: Esto dice así. Es

0: Un 8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Andorra 93.8.
4: Flash FM. Flash FM. La

és el Moving to the Sun del Francesc Ugel amb les veus de l'Ultranaté. Moving to the Sun, movent-nos cap al sol. Avui no cal que ens en movem gaire perquè ni rastre dels núvols, un sol que il·lumina tot arreu. I quina calda que carda, també, déu-n'hi-do. Fa més calor que la comunió del Charmander, família, mare meva, tu. Tornem a tenir 37-38 graus a molts parts del territori. Per tant, anem a passar-ho el millor possible. Què us sembla amb la Batgirl i el Chencho i el seu xoque a Flash? Flash.

0: Escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme, el Manuel Turizo i la Lola Índigo posant-se intensos amb això que es deia mil coses.
1: Gregor Salto.
0: Anem a posar-nos una mica més en mode festiu, que comença el cap de setmana ja, el Pitbull i Papayo, et xapallà.

pura potència amb la versió tecno del Boisson d'Onxemant que va fer el productor alemany Bennett ja fa 3 anys, que ens porta cap al cap de setmana, per cert, ja sabeu, festes flash aquest finde ja a Tutiplen. Avui, per exemple, a Viladecans. Amb l'Ortega i el Domènech fotent-li canya fins la matinada amb el Flash on Tour a Viladecans avui. I demà dissabte també serem amb el Tardeo Solidari a Sant Feliu de Guíxols i també a la nit a la Jonquera, els mateixos Sergi Domènech i Héctor Ortega, mateixos protagonistes, per liar-la perdíssima. Ja ho saps, si no tens plans, doncs ara ja en tens, que ho sàpigues. Mami.

Aquesta es deia Panticito, col·laboració del Feit, el Fercho, amb l'Alejo i el Robi. A l'Alejo li ha perdut també bastant la pista, eh? Va haver una època que escoltava bastant les seves cançons, em molaven, i ara fa bastant que no sé res nou d'ell. Ja investigaré una miqueta, perquè tenia bona pinta aquest tio, la veritat. Queden 10 per arribar a les 3. Ahí estamos. D'aquí no res, el Bad Bunny, que ens porta cap a Nova York. Abans, el Ñengo Flow i l'Omar Kurtz ens porten cap al seu Puerto Rico. Aquest es diu Forever Tocando.

El Bad Bunny tornant-se una mica loco al final d'aquest Nueva York, eh? Com Bad Bunny va ser rei del pop con reggaeton i dembow? Jo això m'ho pregunto cada dia quan em llevo, la veritat, i encara no l'he resolt, aquesta pregunta. Amb el Bad Bunny gairebé arribem a les 3 de la tarda aquí a l'emissora del Ritme, la Casa Gran del Ritme a Catalunya. És el... és... vai, és la que mana, ja ens coneixes? Because everybody here is so sick. Say my name. Va, que per arribar a l'hora en punt farem servir el Maladí, un dels temes més enganxosos d'aquest estiu 2026, obra del raper francès Mauvais Jo. Suposo que ja te la coneixes. Com portes la lletra? Va, canta-la, que et sento des d'aquí.

0: No hi ha millor manera de començar nova hora que utilitzant el nostre mega crack de la setmana. Per segona setmana consecutiva, de fet, ho és aquesta, el Talk to You, des d'Holanda, els Anotter, col·laborant amb el cantant 54 Ultra, donant-li una mica de sabor a aquesta hora aquí a Flash FM. This is Flash FM. A la Camana, començant nova hora, i és que passen 3 minutets de les 3 de la tarda i comencem ja l'última hora de ritme que passarem junts, perquè ja sabeu que a les 4 en punt s'hi posarà el Domena amb l'Interactua. Per tant, escolta, jo tinc més o menys ja triat el que posaré en la propera estona. Si veieu que em falta alguna, li demaneu a ell, està clar, això fàcil.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, quedem així? Doncs vinga, va, escolta, anem tirant, que s'aproba el cap de setmana i tenim ganes de festa, la veritat. Tota la setmana aquí currant-nos-ho. De fet, d'això parla la setmana Elena Rose i Manuel Turizo.
2: Vamos a ver.

dels grans èxits de la carrera del Rauw Alejandro, el puertorriqueny. Era el Todo de ti des de fa 5 temporades ja. En la propera estoneta, una mica d'Ale Yorgaki, recuperem el capaç merenguetón. Abans anem cap a Argentina amb aquest Blackout ja preparat a Flash.

0: 8.
1: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. Quatre actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
6: Flash FM.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Flash FM.

passéssiu aquests dies per les oficines centrals de Flash FM aquí al Passeig de Gràcia de Barcelona. Des que va sortir aquesta cançó, ens veuríeu a tots els locutors i tota la resta de l'equip cantant pels passadissos, absolutament bojos, bojos. Escoltes El Poder del Ritme, camí de quarts de 4 de la tarda, i a més és divendres. Estem de bon rotllo, es nota, es nota. A més, d'aquí no res, el Juan Magán amb el Don Omar i el Ella no sigue modes. De moment, escoltem el Muchacha a la Camana.

0: aquesta cançó es deia Golden, com diria la dama Traoré en roda de premsa. Bàsicament va ser feta per les K-pop Demon Hunters, que bàsicament són unes noies coreanes, que això vol dir que bàsicament són de Corea, i que bàsicament ho escoltes al poder del ritme de Flash FM. Bàsicament passen 4 minuts de quarts de 4 de la tarda. Anem cap a casa amb els Flash Ice Cream i el 31 Fam, que bueno, bàsicament van col·laborar per fer aquesta cançó que es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Sona això que es diu Bailar, del De Oro, el mexicà, al costat de l'Elvis Crespo, el mateix que canta amb el Quevedo, la Graciosa. Escolta, Splash FM, sé que hi ha ganes de festa. Doncs vam a bailar. Per cert, si voleu ballar aquest cap de setmana, que no us agafin els pixats al ventre, eh? Prepareu-vos bé els vostres plans i tal. I si voleu saber on fem les nostres festes flash, doncs, a part de que ho portem repetint tot el dia, tot el sant dia, també podeu mirar-ho al nostre Instagram, @flashfmoficial. Allà, el primer post que surt, surten totes les nostres festes, perquè ho sàpigues, que ho sàpigues.

la pregunta que ens fem tots a aquesta hora, eh? ¿Qué pasaría si estuviéramos solos? És el que es preguntaven al Rau Alejandro i al Bad Bunny amb aquest temazo que recuperem aquesta hora a Flash FM. Va, més coses. I aquestes coses són una bachata boníssima. Por un pendejo no se llora. Ja sabeu qui és l'artista i, si no, us explico. És el Manuel Turizo.

0: Aquest cap de setmana coneixem-vos serà tot el contrari que una llei seca, eh? Jay Cortez i Anuel AA amb aquest tamarro que et posem a aquesta hora apropant-nos a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el Domènech, el Sergi Domènech, el jefe d'equipo, amb l'Interactua. Brrr! This is Flash FM. Per tant, família, flaixero, flaixeres, a mi si em disculpeu, jo m'aniré de cap de setmana i ja, si és, ens tornem a escoltar el dilluns. Us quedeu en les millors mans possibles, no se me n'acuden de millors. Així que jo, per la meva banda, molt tranquil, molt tranquil. Flash,
1: flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ojo temazo. Va, que marxem a lo gros, amb el Justin Bieber i el Nicki Minaj. Si alguna cançó que sona flash la trobeu a faltar, doncs demaneu-li al Domènech, el WhatsApp ja comença a rebre els vostres missatges. Passeu un bon cap de setmana, us quedeu amb l'Interactua. Yeah.

0: tal, família? Com esteu? Molt bona tarda, molt benvinguts. Obrim les portes d'una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Sant, tornem-hi.

Aquesta és la remescla, la nova versió d'un tema que ja coneixíem, d'un himne de la música mundial. Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán, Chino Nacho i Lucra l'han fet possible. El tema del propi José de Rico i Henry Méndez, Quiero rayos de sol, tumbados en la arena. Bueno, rayos de sol i calor per un tub encara, eh? Déu-n'hi-do, com està caient en aquests moments, quan són les 4 i 3 minuts d'aquest divendres, obrint les portes des del Maravall, d'una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries a Flash FM. Sigueu benvinguts, benvingudes, des d'aquest moment podeu enviar missatges, tants com vulgueu, i optar en dur-vos, doncs, una d'unes quantes samarretes, no sé exactament quantes, ja veurem, del nou marxandatge de Flash FM que aniré regalant al llarg de la tarda. 628-060-513, 628-060-513. Les salutacions d'en Sergi Domènech. Aquests vindria a ser els preliminars, el que s'esdevindrà en qüestió d'hores, ja que serà la festassa Flash FM immersa en la programació de coses a fer i a viure de la Festa Major de Viladecans. Hola, sóc l'Esperança. Vull demanar Baile Inolvidable del Bad Bunny. Diu, treballo conduint el bus a Mallorca i ho estic posats tot el dia. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltíssimes gràcies per la teva fidelitat i sobretot pel teu missatge. Aquí tens Baile Inolvidable.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Les tardes són de l'Interactua. Amb Sergi Domènech.

0: interessantíssima aventura que ens expliquen a través d'aquesta cançó Jake Wheeler i Omar Kurz. Hola, hola.
1: Hola, Flash. Buenas tardes. Somos la Mayra y la Nicole de Lleida y queríamos pedirte la canción del éxito de Jake Wheeler.
0: Molt bé.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu. Sembla perfecte. De Lejitos Remix, eh? This is the Remix, baby. Aquí no estem per tonteries, aquí anem molt més enllà. Va funcionar l'original perquè ho va fer, va ser molt ràpid. I aquest remix ha acabat de confirmar l'èxit que és. 4, 17 minuts des de l'Interactua. Esperem els vostres missatges, eh? Va, afanyeu-vos. 628-06-0513. Expliqueu-nos què tal us va aquesta tarda, preludi, al cap de setmana, i quins són els vostres plans més immediats, si és que els teniu, evidentment, si no, res. Hola, Sergi, ¿me puedes poner la canción de las Demon Hunter K-pop que les encanta a mi hija? Se llama Azara y tiene 3 añitos. Estamos volviendo de vacaciones de Peñíscola y somos de Figueras. Muchas gracias. Doncs bona tornada, molt bon viatge amb el so i ritme d'aquesta cançó, que és tot un hit mundial.

0: escoltes l'Interactua. 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
7: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.

0: Gràcies, Ivanola. Bona tarda, Sergi. Soc el Joan. Vaig a camí a rehabilitació d'una operació de lligament creuat i per animar-me m'agradaria demanar-te la cançó d'Un Anamàs de Mike Towers i avui aprofito per demanar-te una samarreta. A veure si hi ha sort. Moltes gràcies. Doncs mira, sí que hi ha sort. Per una banda, camí de la rehabilitació, que és sempre una bona notícia, evidentment, tot i que cal tenir paciència. I per una altra, mira, et regalo la samarreta de Flash FM, una d'elles, de les que tinc aquí per molts de vosaltres. Gràcies pel teu missatge. Un Anamàs, ja està. Amb una, com a mínim d'entrada, vas més que sobrat. Animeu-vos, 628-060513, hola.
1: Hola, Flasheros, bon dia.
0: Què tal?
1: Podeu posar la cançó de Hasta l'amanecer de Nicky Jam?
0: Wow.
1: Si us plau, moltes gràcies.
0: De re, home, 2016, concretament. Com?

0: Bona tarda, flaixero. Soc la Susana, des de Vilanova, del camí, des de la feina. Diu, quina calor. Calla, que aquesta és la que demanen després, no? Pel que veig, van reculats. He alterat l'ordre dels factors, però no passa nada, no passa nada. On estava aquesta? Aquí, aquí.
1: No passa nada.
0: Ha de passar. Bona tarda. Aquest sí, eh? Sergi, sóc l'Armand. Envio salutacions al Carles i al Martí, que... Va, t'ha dit que és un tema a la teva elecció. Gràcies. També ens agradaria dir que ens regalessis una samarreta de Flaix FM per anar aquesta nit a veure-us a Viladecans. Molta gràcia. Bueno, doncs mira, farem una cosa. Passa per la festa, que estarem regalant samarretes, i si aixeques molt els braços i tens una mica de sort, doncs potser t'emportes una de les que regalem, vale? En qualsevol cas, no deixis d'enviar missatges, eh? Sempre que vulguis, aquí, evidentment que sí. M'he cruspit la meitat del missatge perquè és que estic intentant desxifrar exactament aquí sobre la marxa, que és el que deies, però no sé, no ho acabo d'entendre. Potser és el corrector que t'ha jugat una mala passada. Es sol passar també quan escrivim missatges a través del mòbil, eh? Ara sí, va, recuperem el missatge de la Susana, de Vilanova al Camí, des de la feina. Diu, quina calor. Em podries posar una cançó de Luis Fonsi, que és refrescant. Se la dedico als meus fills, que en aquests moments estan a la piscina. Moltíssimes gràcies. Doncs, probablement no hi hagi millor lloc en aquests moments per ser-hi, eh?
2: Hey, Fonsi. Huh?

0: Ostres, que bé que sona aquesta nova proposta. Gran cançó, no esperàvem menys a Tini.
1: Ei, Sergi, buenas tardes. Feliz viernes, ya estamos de fin de... Venga, va, besitos y abrazos, que son gratis. Y para hoy ponme la de Dos Amantes.
2: Dos Amantes,
1: ¿vale?
2: Sí.
1: Va para todos los flasheros y para ti y para todo lo que escuchen, ¿vale?
0: Molt bé.
1: Venga, va, pasadlo bomba ese fin de y... Hasta el lunes.
0: Apa, bon cap de setmana. Adéu, Obi, que vagi bé. Ets un crac. Molt bona petició, gran cançó, que ens apropa una miqueta més. En aquest cas, a les 5 de la tarda, ens diuen el següent. Hola, Sergi, sóc la Judit d'Amposta. Estic a punt pel cap de setmana i amb nova dedicatòria, com cada tarda. Podries posar-me... Guaita, Maria Becerra, automàtico. Merci, jefe d'equipo, la compatriota de l'altre.

0: boníssima aquesta nova proposta d'una gran estrella mundial com és Karol G, acompanyada en aquest cas per Rusous, que ja fet l'acompanya multitud d'artistes a través del feix de noves cançons que forma part d'un recull que anirem descobrint seguríssim al llarg d'aquests mesos aquí a Flash FM i a l'Interactua, més concretament a través de les vostres peticions i dedicatòries que continuen arribant al WhatsApp de sempre, al 628-060-53, que són ben rebudes i que evidentment esperem per mirar de donar-li ritmet al que efectivament encetem, que és un nou cap de setmana i tot el que això representa. Hola, què tal, Sergi? Em pots posar la cançó Maladí per començar bé la tarda? Diu que arriba el cap de setmana i aquesta primera setmana, després de les vacances, ha sigut duríssima. Doncs sí, efectivament, una setmana que per molts probablement ha semblat un mes.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: setmana a la saca. Sí. Ja ho tenim fet, això. I mira, ve que ni pintada. Posa'm, sisplau, la cançó de la setmana.
1: La setmana.
0: De Manuel Turizo i la Elena Rose. I li dedico tots els flexeros a tu. Doncs que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Molt bé.
0: Aprofiteu per anar a la platja perquè el sol promete.
1: Sí.
0: I res, i tornem a parlar la setmana que ve. Moltíssimes gràcies i molts petonets.
1: El sol no ho sé, però el que vindria a ser la calor sí que... No és que prometi, no, és que és una realitat quotidiana. Suportable, això. Això sé si és insuportable, eh? Aquesta també la tenia per aquí. Ah, mira, aquí.
0: Això és insuportable.
1: És que he tornat de vacances una mica desubicat, eh? I jo calculo que pel mes de novembre, a principis de desembre, ja estarà tot bé. Hola, Sergi. Soc l'Helena de Badalona. Diu, vull demanar qualsevol cançó del Mora per la meva mare, Rosa, que escolta cada tarda a Flash FM i l'animeu moltíssim. Moltes gràcies. Doncs Mora, i sé tan gana, si et sembla bé. De dos en dos els oferim aquí a l'Interactua amb aquesta cançó que es diu Droga.

0: Intento meditar.
1: Escoltes l'Interactua. El 4 de setembre pots fer dues coses.
2: Dormir.
1: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
3: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
4: T'ha anat bé de gust la rutina?
3: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
7: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
10: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
11: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. Quatre actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
13: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
13: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
12: Esperes, Flash Andorra a les xarxes socials.

és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash!

0: Ens expliquen. Hola, Sergi, molt bona tarda. Tornem a la rutina, tot i que estic de vacances. Em podries posar alguna cançó de Shakira? Moltes gràcies, jefe d'equip. Oh. Doncs aquesta, concretament, efectivament, és la més rellevant de la pròpia Shakira. Cançó... que ha sonoritzat tot un mundial i que no para de sonar aquí, al llarg de tot el dia. Escolta, fa calor, en aquesta estudi és cosa meva. No sé què passa avui, estic suant la cancel·lada aquí. No, ni medio normal, por favor. Mare de Déu, va salir un pollito d'aquí. Oi, oi, oi, va. Qui ves, hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domena. Què passa, crac? Bueno, soy de Sant Cugat. I avui estem a divendres i el cos ho sap.
0: Sí que ho sap, sí.
1: Venga, avui em volia que em posessis la de... Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu barco.
0: Molt bé, tio.
1: Venga, se la dic
0: copi. Trenca els ulls i sense la batla,
1: de Sabadell.
0: Sí.
1: I a l'hora de la mella, parella, que tingueu tots un fin de setmana de puta.
0: Ei, ei, ei, venga. Que tingueu.
1: Fins dilluns. Bona tarda i que jo entre al tu.
0: Vinga, adéu, adéu.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

m'agradaria escoltar, si pogués ser, abans de les 6 de la tarda, muchacha de RVFV i companyia. Se la dedico als meus companys, en Jordi i el Pol. Moltes gràcies. Aquí la teníeu, una bona cançó per fer sonar aquí a l'Interactua, sempre que vulgueu, i fer-la sonar, evidentment, també aquesta nit. Aquesta nit de divendres, a la festassa de Flash FM, preparadíssima al Parc de la Marina, a Viladecans, a partir de 2:11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, amb l'Héctor Ortega, el Sergi Dovera i la Lady Viking, que també s'apunta un cop més a aquesta festassa que promet un cop més ser èpica. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i, evidentment, molta festa. Festa Major 2026 de Viladecans. El titular no té desperdici. Avui divendres, data assenyaladíssima al nostre calendari. Espero que també el vosaltres. El poder del ritme reclama. Festa Flash FM a Viladecans. Oi, oi, oi. Que se va liar aquí, eh? Hola, crack, què tal? Soy Aleix, alias DJ Alcaba. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Digo, ¿me podrías poner la canción Latinoamérica dedicada a mi madre y mi novia? Digo, que la música te acompañe. Doncs vinga, per això precisament estem aquí, perquè la música i els bons missatges, com el teu, ens acompanyin cada dia. Mami, como tú bailas, me tienes...

0: loco, loco.
1: Hola, Sergi, soy Piri de Lleida. Pues lo dicho, hoy me gustaría que me pusieras la de loco, loco. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Chau, siau, Pili. Em pregunten molt per tu, que ho sàpigues, eh? Cada cop que surto a aquestes estudis per punxar, però em pregunto la Pili. Que no tens el nòmina, la Pili. No, però ens ho hauríem de plantejar, la veritat, eh? Loco, loco, la teníem per aquí predisposada perquè sabem que ja es va quedar el tinter i que avui ens la demanaries la cançó, el tema més mainstream fins al moment d'un artista d'un discjòquei que volta per tot el món. Gordo, què ho havia dit? Camí de les 6 de la tarda.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Muy buenas, Sergi. ¿Puedes ponerme la morocha de Luc Ra? Se la dedico a mi mujer Belén. Diu que el día 19 de este mes hacemos 14 años y la quiero con locura. Moltíssimes felicitats per la part que us toca, eh? 14, que es diu ràpid. Camisa.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

Dardos vienen, dardos van. Aquesta cançó és espectacular. Una de les batxates més representatives dels últims temps. Prince Royce, Romeo Santos i Prince Royce. Cançó ideal per aixecar la tercera de l'Interactua. Per tant, equador del show de peticions i dedicatòries de Flash FM. Camí de les 8, una tarda més. No qualsevol tarda, ni molt menys. Aquesta pertany a un divendres. Per tant, ens obre un cop més el cap de setmana, que tantíssim, en molts dels casos, espera, evidentment. Hola, Flash, sóc la Raquel, des de Sant Vicent dels Horts. Vull que posis Ni borratxo del Quevedo i li dediquis a la meva amiga Laura. Diu que està de mudança, està agobiadíssima, perquè no s'acaben mai, diu. Viatges amunt i avall mentre ens acompanyes. Moltes gràcies. Doncs molta paciència, perquè és de les situacions més estressants que puguin haver-hi, eh? Aquells que han fet mudança alguna vegada ho sabran perfectament.

0: Ja se'ns ha explicat Bad Bunny des dels seus inicis, eh? No te les acabes, de cap manera. Què tal, Sergi? Soc el David des de Badia del Vallès. Et vull demanar Nueva York per la meva germana petita, es diu Júlia, i avui fa 15 anys. És molt fan de Flash FM i de tu, Sergi. No li regalaries una samarreta a Flash FM? Home, si m'ho preguntes tan directament, la veritat és que la resposta és òbvia. Sí que li regalaries, més ho faré tot seguit, vale? La felicitem, Júlia, per molts anys, que tinguis un molt bon dia. I espero que t'agradi la samarreta, que és del nou marxandatge de Flash FM. Cada moment llueixen pocs ullers, és la vida. Perquè fa poc que s'han estrenat, bàsicament. Molta gràcia, et prenc les dades, tinc més, eh? Si les voleu, ja sabeu, com la Júlia o com qualsevol altra. 628-060513. Peticions i dedicatòries a Gogó. Encara hi ha estona, pal davant, fins a les 8. Una tarda més. Qui és? Hola.
1: Bona tarda, Sergi Domena. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de Tant pis pour elle, sí, de la Charlotte Cardin.
0: Oh, molt bé.
1: O si no, la de los niños del coro.
0: Quasi cabillo.
1: Se la dedico a tota la penya que s'ha escoltat al Flash FM, al meu pare,
0: sí,
1: a la meva família, al Buga,
0: sí,
1: i a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga, fot-li canya.
0: Un petonet i benvinguda novament a l'Interactua. Benet. Benet.

0: escoltes l'Interactua. Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Love, love, love.
7: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
11: What do you mean my card's been declined? Try it again.

0: I avui la nova cançó de Karol G amb Rosowski és per la meva amiga Mireia, que sempre diu que Flash FM és qui li salva les tardes a la perruqueria treballant. Moltes gràcies. Doncs Baby Wow! És a la que et refereixes, efectivament, o a mínim a nosaltres ens consta que aquesta, efectivament, és l'última d'aquesta artista. Amb Rosowski, el paio del Malibú, qui ho havia de dir, eh? Mira que ens imaginem combinacions d'artistes, però aquesta no ens l'haguéssim imaginat a la vida. Vull dir, una aposta que hauríem perdut, segur. La tornada, després de la pausa de rigor, un molt bon tema per fer sonar, per exemple, demà. Per què no? Ens anem de Tardeo Solidari. Torneo Sergio Ayala. Una jornada de futbol molt intensa que culmina amb una molt bona festa al Arena Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, evidentment. M'acompanya l'Héctor Ortega, jo sóc en Sergi Domènech. Estarem una bona estona allà repartint, regalant samarretes i posant-vos el ritme que caracteritza aquesta emissora de ràdio i tot el que comporta. Hola.
1: Domènech, bona tarda. Posa'm una mica d'aquí de ritme i posa'm el Màquina Legend. Vinga, una salutació, bona tarda.
0: Bona tarda, Màquina Time.

0: rebé. Qui tenim aquí?
1: Molt bona tarda, senyor Domènech.
0: Què tal?
1: Ja saps qui sóc, no?
0: Pablo, no?
1: Bé, bé, l'has endevinat. Pablo de Terrassa ja tornant a la normalitat, va bé?
0: De la família, ja.
1: A partir d'ara cada dia hi ha canya.
0: Benvingut.
1: Amb la teva companyia. Avui, ja que estem de tornada, sisplau, passa'm algú de... El Bad Bunny. Que com que sé que... t'agrada tant, posa'm la que més t'agradi del, vale? Deixo el teu ús. I vinga, que tingueu un molt bon cap de setmana a tothom.
0: Gràcies, home. Igualment, benvingut, ben retrobat. Mica a mica aneu caient, eh? Les garres de l'Interactua. Bueno, no sé si és la que m'agrada, però està bé, molta gent l'espera. Estem parlant del Baile Inolvidable. Un molt bon tema per fer sonar aquesta mateixa nit i rebentar, posar de cap per avall Viladecans i la seva festa major. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. Allà us esperem per donar-ho tot. L'Héctor Ortega, Lady Viking, qui us parla, Sergi Domena. Aquesta és la nit que teníem marcada al nostre calendari personal des de fa temps i que teníem tantíssimes ganes. Prepara't per una nit sense parar amb la millor música. Molt de ritme i, òbviament, molta festa. Moltíssima. Aquesta nit ens veiem, per tant, Festa Flash FM a Viladecans. I sou allà, esteu per la zona, esteu convidats. L'únic que ha de fer és venir. Evidentment, amb bona aptitud, sempre. Hola, què tal, Sergi? Diu, em podries posar la cançó Se preparó del Ozuna? És pel meu germà Manel i jo, que estem collint ametlles al Carràs. Moltes gràcies. Tenim gent de tot tipus i mena, eh? Amb multitud de coses a fer. Está claro. 2017, Ozuna.

0: podria ser perfectament de les més demanades. Bueno, no he fet el càlcul Excel, aquell típic i tal, però del mes, eh? Sense cap mena de problema. Bueno, del mes no, perquè no porto més aquí, però una setmana sí. Hola, Sergi Domènech, soc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Avui divendres em pots posar la cançó de La Graciosa Quevedo i el Luis Crespo. Se la dedico a quatre persones, fio, molt especials. Nil Bartés, Adrià Capdevila, Sílvia Murgou i Isan García. Una abraçada i bon cap de setmana. Gràcies. Igualment, home, disfruta tant com puguis, que passa ràpid, ja t'ho dic ara. Hola, molt bona tarda, maco. A veure si pots posar-me el temazo Mala Mujer Zetangana, que diu el dia és llarg, que el tractor i m'alegres la tarda. Moltes gràcies. Sí, home, sí. Vinga, aquí tens el Tangana, el madrileño. Sobe.
1: Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: extraordinària nova proposta que fa revifar una entranyable veu del house mundial. Sonava ben coneguda com era Ultranet en el seu moment, eh? Les noves generacions potser la descobreixen gràcies a aquest tema que és brutal i que es diu Moving to the Sun. Cançó ideal per engegar la quarta i última hora d'Interactua pel que fa aquest divendres i, en conseqüència, per aquesta setmana. Per cert, demà ens veurem les cares a la Festa Major de la Jonquera, on ens ha fet un foradet interessantíssim per compartir una estoneta d'allò més divertida a la plaça Nova. A partir de 2 de 3, va? Ens veurem amb l'Héctor Ortega i us parla Sergi Domènech. Estarem per allà, per l'Empordà, escampant el nostre ritme i regalant-vos les nostres habituals samarretes. Parlant de samarretes, últim avís per tot aquell que vulgui aconseguir-la, en aquest cas a través de l'Interactua, 628-060513, demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu, expliqueu-me els vostres plans pel cap de setmana més immediat i demaneu-me aquesta samarreta. Amb una mica de sort em pilleu de bona lluna, s'alineen els ostres i us la regalo, i ja està. Això va així, vale? Hola!
1: Hola, Flash FM, soc la Samantha. Volia dedicar-hi una cançó a la meva millor amiga, ja que avui és el seu cumpleaños.
0: La felicitem.
1: La cançó Petito A, vale? Moltíssimes gràcies, adeu.
0: Moltíssimes gràcies i moltes felicitats per la teva amiga, eh? Fes que tingui un molt bon dia perquè segur que s'ho mereix.

0: Continua cantant-li a la seva terra a través del disc que precisament es titula com aquesta cançó que ens heu demanat ara mateix. Hola, Sergi, sóc en Nosa. Tenim el cap de setmana literalment aquí. Et vull demanar que vedo el waifu i m'agradaria també participar a la samarreta que ens regala, sisplau. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Gràcies a tu. Nosa, una abraçada ben forta i moltes gràcies per la teva col·laboració aquí a l'Interactua. Posem-nos musiqueta que engresca, que anima, que agrada i que dona molt bon rotllo, com aquest, efectivament, que no és dels habituals, perquè normalment el que sona és el colpito, la graciosa, el borratxo i tal qual, però aquest waifu veig que té fans i que agrada. 628-060-513, som-hi, va.
1: Hola, flasheros. Podeu posar la cançó de Niki Jam hasta l'amanecer?
0: Podem.
1: Si us plau. Moltes gràcies, una abraçada.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs L'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu, hi trobareu l'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62, hi arriba The Music of Stranger Things, amb Kyle Dixon i Michael Stein. Al Teatre Coliseum, del 4 al 6 de setembre, s'hi representa Cop de Rock. I al Teatre Eòlia, també a partir del dia 4, hi trobareu Què és un cadàver. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot plegat entrant a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Love, love, love.
2: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Els docents mantenen la lluita al carrer.
4: La manifestació en defensa del català.
5: Els metges tornen a fer vaga.
6: Els usuaris de Renfe diuen prou.
7: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. Diada.assemblea.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
10: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
9: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
11: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
12: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
11: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

0: Información. Hola, buenas tardes, Flash FM. Soy Rubén desde Badalona. Podéis poner Si antes te hubiera conocido, dedicada a mi madre Pilar, que os escucha cada día y no se pierde nunca el Interactúa. No saps el que li agraïm. No deixis de fer-ho, Pilar, evidentment. Demostres tenir un gran gust i un enorme criteri a l'hora d'escollir la gran quantitat de programes que en aquests moments estan emetent a les diverses ràdios d'aquest planeta. Molt bé, el ritme d'una cançó que passa d'estiu a estiu amb una facilitat pasmosa. La signa Karol G, Llegó el verano, fuego. Si antes te hubiera conocido. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido?
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Avui volia demanar a Colúmbia de Quevedo,
0: venga,
1: sisplau,
0: i madera.
1: A veure si avui me puc regalar la samarreta, que anem a la platja amb el Carlos i amb un amic seu, el Cesc.
0: Molt
1: bé. Són d'Alcubé tot.
0: Bona adeu, gent, bona tarda. Gent per Alcubé, ja ho crec. Va, una altra de Quevedo que hi falten. Del 2023, Colúmbia.
2: Volvió a estudiar en Colúmbia, la isla sin nada que hacer.

4-8. Les tardes més gamberres de Flash FM. Passi. Yeah, yeah.

0: two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mostly.
2: Les tardes s'han fet per demanar cançons. I on millor que l'interactua de Flash FM.
3: Nueva York!

0: Avanti, avanti.
1: Ehi, bona tarda, Romanat. Soc el DJ Lopeta. Va, que avui estic molt content, que a part de ser divendres de bailoteo,
0: sí,
1: avui pel segon any consecutiu faig de DJ a la festa major de Setmanat.
0: Ostres.
1: A les Barraques. I em fa moltíssima il·lusió que hagin comptat amb mi un any més. Així que vull donar les gràcies a tots els setmanatencs i setmanatenques que m'han vist créixer el primer any i en aquest segon, i dedicar-li la cançó de Bad Bunny, la de Nueva York.
0: Que segur els hi posaràs, eh? Molt bé, escolta, veig que hauries ja de plantejar-te la possibilitat de buscar un manager i coses d'aquestes, eh? La cosa, estàs lanzado, Lopeta. Que vagi bé, arriba de Nueva York, te quieres divertir, va. Més ritme a la carta, hola.
2: Hola, Sergi, sóc l'Ernest, productor i compositor d'Estiu 22.
0: Hombre.
2: I em passar per aquí per interactuar.
0: Un artista.
2: Per saludar a tots els flaixeros i flaixeres.
0: Què tal?
2: Donar-te l'enhorabona pel programa que fas.
0: No, no res, home.
2: I també donar-te les gràcies a tu i en extensió a Flaix FM per donar l'oportunitat a talents emergents com el meu a mostrar-se a la ràdio i poder conèixer nova música, i sobretot en català. Moltes gràcies i posa la cançó que tu vulguis, que segur que serà xula.
0: Bueno, perquè gràcies. Ha de ser teva, més faltaria. Bueno, transmetré les teves paraules al cap de programa d'aquesta emissora i aprofitaré per demanar-li un augment de sou, per favor, el motiu és bo per entrar-li. Estiu 22 és qui enviava el missatge i qui demanava aquesta cançó, que ens és molt familiar aquí a Flaix FM. El meu Àngel. Descarga.

0: És que els va sortir molt bé la jugada l'any 2010. No sé ni si tan sols esperaven aquest èxit. Una cançó que ha traspassat fronteres i generacions. L'any 2010. Bona tarda, Sergi. Com estàs, crac? Torno a estar per aquí. Soc en José Valiente des de Viladecans. Hòstia, ojo, Viladecans, eh? Diu, avui m'agradaria demanar-te la cançó d'Anza Kuduro, que ja que estem a divendres i avui aniré a veure-us a la festa del Parc de la Marina. Lleu-la ben grossa. Gràcies i bona tarda a tothom. Bon cap de setmana. Doncs vinga, ens veurem per allà segur, eh? Estarem donant-ho tot bastant d'hora, pel que tinc entès. Moltes ganes. A cita aquesta mateixa nit a Viladecans. Demà a la tarda ens veurem a Sant Feliu de Guíxols, al Tardeo Solidari, Sergio Ayala, i a la nit posem del revés la Jonquera, concretament, vale? A partir de 2 de 3. Aquestes són les cites per un cap de setmana força intens. Una més i toco el 2, ja, pràcticament.
1: Hola, ens agradaria molt que poséssiu Formentera de l'Aitana.
0: I després em diuen a través d'un text que dilluns l'aniran a veure en concert, eh? I, efectivament, a Terra, Barcelona, amb les entrades exaurides, 4 i 5 de setembre. Després fa un petit break. La portarem a Montserrat, que contempli les vistes, i reprèn el 7 i el 8. Va, que sóc en Domènech, de seguida, Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal. Ja sabeu que una nova cita amb l'Interactuar, si Déu vol i voleu vosaltres, evidentment, també essencials, el dilluns a partir de les 4. Us deixo amb aquesta, de la pròpia Aitana i Nicki Nicole. Adeu, família, adeu-siau.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Muller, Montornès, Gavà, Viladecant, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Escoltar Flash FM no produeix ressaca. Això és tu per altres coses.
0: Flash FM. Són les 8.
2: Que tens son.
3: Ah, que va. Ah. Va, va, va, va, va.
2: Vinga, que són les 8.
4: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
2: Ah, bueno.
5: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: polla!
0: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Vale, no t'enfadis!
3: És que, ho diu ratllat, ho diu com si, li devés de pasta.
2: Sí, t'enfadis!
3: Paga la coca, Tomàs Poal! Miquel González i Tomàs Poal!
2: Són les 8 del vespre i comença un nou Flash Urban. Hola, Tomàs Poal!
3: Miquel González, molt bona nit a tu i sobretot bon divendres a l'audiència, que comença el fin de coño.
2: És divendres i estem fent programa?
3: Què?
2: Dios!
3: Bien, Dios. Vamos! Vamos!
2: Bé, ens agrada.
3: És el dia de la festa i nosaltres som festa.
2: Estàvem jugant a l'Angry Birds ara abans de començar el programa.
3: Tu, guapíssim l'Angry Birds, eh?
2: Molt bé.
3: Un dia farem més profunditat sobre el tema Angry Birds.
2: Sí. Avui, però, és divendres, avui tenim tema musical i avui el que farem és saber quina és per vosaltres la cançó d'aquest estiu 2026, vale? Vinga, va.
3: Exacte. Ara que ja comença el col i tal, ja podem declarar de forma oficial a través d'aquest programa quin ha estat el tema, doncs, més escoltat i sobretot que més ha representat la temporada estival.
2: Quina és la cançó que més heu escoltat de vacances aquest estiu o la que us representa més aquest any, aquest estiu? Bueno, com sigui, la cançó d'aquest estiu. I ja està.
3: Jo crec que hi haurà una batalla campal entre Aitana i Quevedo.
2: Estic d'acord.
3: Jo crec que sí.
2: Estic d'acord. Però bueno, si teniu altres propostes de cançons d'aquest estiu, ja podeu començar a trucar. Va.
0: 93 545 68 68.
2: Efectivament, 93 545 6868, però és que els divendres això serà fins a les 10 i a partir de les 10... I a partir d'avui, cada divendres de 10 a 11, tenim confessions anònimes. M'encanta!
3: Exacte, ja podeu anar a enviar les vostres confessions a través del 699-69-69-69, perquè com bé ha dit el company Miquel González, a partir de les 10 començarem a llegir aquestes confessions doncs, tan especials.
2: La confessió que et doni la gana, i no fa falta ni com et digui, dir com et dius, res. Exacte. Només has de dir una confessió anònima, ho dius a través del WhatsApp i ja està, i punto.
3: A veure, que si algun cabronazo vol, no té vergonya i vol dir el dom, endavant, però tranquils que nosaltres no el direm si no voleu.
2: Vinga, va, WhatsApp super, va.
0: Envia'ns un WhatsApp.
3: Va, va.
0: 699-69-69-69.
2: Bueno, i també per demanar bromes telefòniques, eh?
3: Exacte.
2: No
3: me'n
2: faltaria.
3: Això no para. 699-69-69-69.
2: Comencem?
3: Vamos!
2: Vinga.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash

0: És la Graciosa, el Quevedo i Elvis Crespo. Ah, ah. Ei, ei, ei, ei, avui busquem la cançó de l'estiu 2026 i aquesta cançó, cuidado, perquè es podria dir que és una de les cançons d'aquest estiu 2026.
1: Això t'anava a dir, la Graciosa, gran candidata a emportar-se aquest guardó que avui doncs, direm al final del programa.
0: Doncs vinga, si vols votar per la teva cançó preferida d'aquest estiu, ja pots trucar.
2: Truca'ns ara.
3: Va, va, va.
2: 93 545 68 68.
0: Clar que sí.
4: Era ano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta.
1: Mala meva, estem a la Fira Gitana.
0: Verano, verano, alegría, alegría. Vamos. Hola, Carles.
5: Hola, Miquel i Tomàs, com esteu?
0: Molt bé.
3: Què passa, xaval?
0: Com està el Carles?
5: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs pues encantats de parlar amb tu, Carles sí. Torres.
1: Gaudint del divendres, al teu costat, sempre.
0: Carles, demà ens trucaràs, demà dissabte?
5: Sí.
0: Vamos!
1: Bé.
0: Demà trucarà el Carles.
1: És que el Carles no falla els dissabtes.
0: Oh.
1: No, falla. Oh.
0: Molt bé, Carles, quina ha sigut per tu la cançó d'aquest estiu 2026, tio?
5: La de Quevedo, la Graciosa.
0: La Graciosa, la que acabem d'escoltar.
1: Però ho dius de debò o és perquè ho acabem de dir nosaltres?
5: No, de debò.
1: Vale, vale. Ho jures, Carles?
5: Sí, ho juro.
0: Bé. Doncs la Graciosa ja té un vot.
1: I no és un vot qualsevol, és el vot del Carles Torres. Vaya te Torres!
0: Dos! Ah! Ha fet gràcia. Bé, Carles, t'està agradant aquesta segona temporada?
5: I tant, m'està agradant moltíssim.
1: Doncs espera, Carles, perquè encara quedaran moltes sorpreses per descobrir.
0: Dios! Va, guapo, que vagi bé, una abraçada.
1: Vinga, Carles, adéu!
5: Vinga, Carles, adéu!
0: Però fes-ho amb més èmfasi.
1: Clar.
5: Vinga, Carles, adéu!
0: Ara! Ara bé, molt bé. Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
1: Dios.
6: Jo, l'Antonio de Mataró.
0: Antonio de Mataró.
1: Ara.
6: Sí, senyor. Us hi notat a faltar aquest estiu, eh?
0: Oh,
6: sou uns cracs, eh?
1: Merci,
6: Antonio. Us veu molt bé i sou uns cracs. Escolta, mira, la Graciosa segurament és la primera, però hi ha una de boníssima que fa ballar els morts, que és en Farruko i la Creix i no sé què, que es diu Paqué, Paqué.
1: Ja, Paqué. Ja, Paqué, Paqué, Paqué. Ja, Paqué.
6: Saps què vull dir, no?
1: Sí, amb l'Steve Aoki de producció. Sí, sí, sí.
6: Sí, o em sembla que es diu així, la cançó.
0: Sí, ja pa què,
6: o que no te falla la memòria o alguna cosa així.
1: No, es diu ja pa què.
6: I pa què, exacte. Aquesta és boníssima, també. I,
1: però una pregunta, tu quants anys tens, per saber-ho?
6: Sí, jo 70.
0: Té 70 anys, aquest home?
1: No, m'encanta que un tio de 70 pals escolti aquesta cançó i que li moli que sigui la seva cançó de l'estiu.
6: Escolta'm, que jo he sigut músic, també.
0: Ha sigut músic?
6: De què? Sí, senyor.
0: I què cantaves?
6: De saxofon. Nosaltres fèiem soul i funk.
0: Tens el saxofon per aquí a prop?
1: Hòstia.
6: No, no, per aquí ja no m'hi dedico, això.
0: I no podries trobar-ne un i abans de les 10 cantar-nos i tocar-nos el saxofon?
6: No, però l'altre dia sí.
1: Vale, l'altre dia pots preparar un saxofó, trucar-nos i fer en directe el so del saxo, no?
6: Sí, algú del... A vosaltres potser sou molt joves. Algú de l'Otti Redding, de la Carla Thomas, de Wilson
0: sí, Pique, sí,
6: de
0: sí,
6: l'Aneta
0: sí,
6: Frankil.
0: Sí, sí,
1: Aneta
0: sí,
1: sí. Franco, sí, la coneixem bé.
6: Franco no, Franqui.
1: Ja ho sé, ja ho sé, que és broma.
0: Escolta, Antonio de Mataró, sí. Tu suposo que tindràs algun secret anònim. Bueno, anònim ja no ets anònim, perquè clar, tindràs algun secret per escriure'ns a través del WhatsApp per avui, no? Tu creus?
6: Sí.
1: Clar, és que una confessió d'aquest home pot ser des de la postguerra fins a moltes coses.
0: Ha de ser una bomba, eh?
6: Ui, ui, Miquel i Tomàs. Jo el que havia corregut jo per Barcelona, per Montaner, Aribau, Tosset...
1: Drogues!
6: T'havies
1: drogat, senyor?
0: S'ha corregut molt a Barcelona, diu.
1: Ui!
6: Molt! Per Barcelona... Diu. Vosaltres no sé si havíeu sentit anomenar una discoteca que es deia el Sant Carlos Club?
1: Home, mítica, ni puta idea.
0: Jo, sincerament, zero.
1: No ens en recordem.
6: Zero. Ni Tiffany's.
0: Bueno, doncs pues fem una cosa. Escriu alguna anècdota a través del WhatsApp, vale? I a partir de les 10 les llegirem, vale? Vinga.
6: Vale, d'acord. Adéu, maco.
0: Que
6: vagi bé.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, a partir de les 10 llegirem missatges anònims que ens arribin i confessions anònimes que ens arribin a través del WhatsApp. Per tant, envia'ns la teva i després ho llegim. Va.
1: Oye, per curiositat, molt ràpid ho dic, acabo de buscar Sant Carlos Club i que sapigueu que va obrir el 1963 i va tancar el 1981.
0: Iu.
1: O sigui que no l'hem vist, però ni de prop. Ah!
0: Fa uns quants anys, eh?
1: Té més anys que Matusalem.
0: Per favor. Mica, ja pots votar ara mateix per la teva cançó de l'estiu.
2: 93.
1: Pam, pam, pam, pam, pam.
0: Què?
2: Ara? 93, 545, 68, 68.
0: De moment tenim un vot per la Graciosa de Quevedo i un vot per Iapaqué de, del Farrucó.
1: Déu-n'hi-do, eh? Escolta, i si per vosaltres ha estat la cançó de l'estiu, qualsevol cursilada, cançó en català, també ho podeu dir, eh? No ha de ser exclusivament música de Flash FM.
0: El que et doni la gana. O si és una cançó de música clàssica, que pues, també, el que sigui. És
1: 100%,
0: igual.
1: 100%.
0: És més, com més oberts, millor. Així clar, descobrim coses avui, saps?
1: Sí, perquè després la gent diu que no tenim cultura i que només posem reggaeton i no sé què. Escolta, posem de tot, escoltem de tots els gèneres possibles. Hem posat la barbacoa, hem posat Julio Iglesias...
0: Tot això també pot ser cançons d'estiu, eh?
1: Ojo, la de Julio Iglesias, de Te miré de pronto y te empecé a querer.
0: Aquesta s'ha posat molt.
1: L'he vist a tots els stories possibles en barco. Qualsevol història en barco era Te miré de pronto y te empecé a querer.
0: Home, és que és un temazo, eh?
1: La veritat és que... Dios!
0: La cabra de las cabras.
1: Esta canción va dedicada a las periodistas que me ligué en su día.
0: ¡Por favor!
1: De forma no correspondida.
0: ¡No!
1: Soy Julio Iglesias.
0: ¡No!
1: Deberías ir a la iglesia por mis pecados.
0: Home, pues la verdad es que sí, ¿eh?
1: Es que sí, una mica.
0: Una de las canciones d'aquest estiu y no es broma.
1: No, no, real.
0: Y no es broma. Quina ràdio és aquesta?
3: Te miré de pronto y te empecé a querer. Imaginarme que podía perder.
0: Doncs ja pots començar a votar per la teva cançó a través del WhatsApp i a través del telèfon.
2: 93 545 68 68.
0: A veure quina cançó guanya.
1: Ai, nervios.
0: Vinga.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: intento.
1: Andorra. Flash FM 93.8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.

0: és Flash.
1: El que vols escoltar sona a Flash FM. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69...

0: És el Bad Bunny. Aquesta la va treure el 2020, en plena pandèmia, va fer això que es diu La Difícil.
1: I va ser difícil, però va aconseguir que tothom balléssim des de casa, eh?
0: Heavy, eh?
1: Curiós.
0: Déu-n'hi-do. És escoltar aquestes cançons i te porten allà, a la pandèmia.
1: Sí.
0: No sé.
1: Jo no m'ho vaig passar malament, tio.
0: Ah, no?
1: No. No, vaig desenvolupar un alcoholisme heavy.
0: Adiós,
1: però
0: per
1: no,
0: favor!
1: Però no ho vaig passar malament. De debò, ho dic.
0: Jo venia a fer programa.
1: Ah, bueno, mira, a sobre que sorties de casa...
0: Venia a la ràdio a fer programa.
1: Prou bé, no?
0: Sí, bueno. Avui estem buscant la cançó de l'estiu 2026. Per tant, vota ara a través del telèfon, va.
2: 93 545 68 68.
0: De moment tenim un vot per la Graciosa de Quevedo i un vot per al Yapaqué del Farruko.
1: Doncs vinga, va, encara queden un parell d'hores i pico de programa per endavant, així que pots trucar ara mateix 93545-6868 i votar el teu tema preferit d'aquest estiu.
0: Anem a Sant Padó, que hi ha l'Àlex.
1: Àlex.
0: Àlex, què tal?
3: Què tal?
0: Com estàs?
3: Molt bona. Doncs pues aquí, disfrutant de que s'acaben les vacances, ja.
0: S'acaben les vacances. Què has fet aquest estiu, Àlex?
3: Doncs pues aquest estiu, doncs pues res, treballar molt i fa dos dies que he tornat de Malàsia.
0: De Malàsia?
1: Uau! Que guai, no, tio?
3: Sí, superguai.
0: Molt bé. I quina és la cançó que no has parat d'escoltar aquest estiu?
3: Home, jo, commemorant el Mundial d'Espanya, jo diria que Un beso y una flor.
0: Un beso y una flor.
1: Un beso y una flor, cuidao, eh? Temazo de Nino Bravo.
0: I què té a veure això amb el Mundial?
1: Que va ser una de les cançons que representava.
0: Ah, vale.
3: Es va començar a ficar de moda i hi havia molta gent que la ficava a les històries i llavors, bueno, no sé.
1: Sí.
3: Jo em recordo això, aquest estiu.
0: I estaves molt feliç escoltant això.
1: Saps per què es va posar tan de moda?
0: Per què?
1: Perquè molta gent es va enfadar perquè escollissin com a cançó oficial La Graciosa per la selecció al Mundial.
0: Ah.
1: I molta gent va dir, home, amb la història que tenim...
0: Te la saps, Àlex?
3: Una mica només.
0: Doncs vinga, va, l'antena és teva, ja pots cantar. Vinga.
1: Vale, bro.
3: Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
1: Es ligero equipaje.
0: No te la saps tant, eh?
1: No.
3: Home, una mica no
0: res. Una mica digues
1: tu. Home, per dir que és la cançó de l'estiu no et saps ni com es diu el cantant, cabronazo.
3: Home, m'acabo
1: de
3: Nino Bravo,
1: tio. Sí, sí.
0: No, sí, però... bravo, sí, molt bé.
1: Bravo tu, que no has dit res.
0: Sí, aquesta ha sigut la teva cançó de l'estiu.
3: Home, jo crec, però si no, diria La Graciosa, també.
0: Si no, La Graciosa. Per tant, què votes?
3: Sí.
0: Un beso y una flor o La Graciosa?
3: La Graciosa voto.
0: Per tant, vota La Graciosa!
1: Però...
0: Dos!
1: Però, per què? Havies dit aquesta?
3: Bueno, per mi, però en general, per tu...
1: No, però digues per tu. Això és subjectiu.
3: No, La Graciosa.
1: Dios! Vaya traïdor de Nino Brava.
0: Dos vots per La Graciosa.
1: Mare meva.
0: Heavy. Bueno, és que sí que és veritat que l'home és intel·ligent, perquè sap que més o menys guanyarà La Graciosa.
1: Clar, ella ha dit, jo no arrisco, però... ni pisco, així que ja
3: no,
1: està.
3: No, perquè també ens agrada, home.
0: També t'agrada La Graciosa.
3: Sí,
0: vale, vale.
3: Sí,
0: doncs, molt bé, apuntem La Graciosa. Gràcies, David, que vagi bé. Àlex, perdó, Àlex.
1: Adéu, Àlex.
0: Adéu, Àlex. Vinga, va, vota ara mateix per la teva cançó d'aquest estiu.
2: 93 545 68 68.
0: Dos vots per La Graciosa i un per al Yapaqué de Farruko.
1: Curiós, el vot de Yapaqué, però bueno, segueix allà, els números no menteixen.
0: Quina cançó guanyarà com a cançó de l'estiu?
1: Buf, jo estic entre La Graciosa o Cuidao Superestrella, eh?
0: Oh, Cuidao. Ningú ha votat Superestrella encara, eh?
1: Cuidao.
0: Hola. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Meritxell Torres, d'Andorra.
0: Meritxell Torres, d'Andorra.
1: Molt bé, Meritxell.
0: Meri, com estàs, tia?
4: Molt bé.
0: Tot bé per Andorra? Pues sembla ser que sí.
4: Molt bé.
1: Bueno. Està a la duana amb el tabac, eh? Per això no fa soroll.
0: Ah, vale. Està al pas de la casa.
1: Clar.
0: Molt bé. Meri, quina és la teva cançó de l'estiu?
4: La meva és No tiene sentido, del Bele i de Shakira.
0: En sèrio?
1: Com que Shakira? Shakira no canta aquesta cançó, no?
0: No.
4: Sí, no. No tiene sentido.
0: No, però no canta, canta el BL sol.
1: Lo que no tiene sentido es que t'inventis artistes aquí, clar, de la cançó. No tiene sentido. Pues on si està la Shakira?
0: Canta el BL sol sense la Shakira.
4: És la de... No, jo vull la de la Shakira amb el BL.
0: Ah, tu t'has equivocat de cançó, tia.
1: Tu dius la de Algo tu.
4: Sí, m'he equivocat.
0: Ah, vale. Algo tu.
1: Ah, t'has equivocat, senyora.
4: Algo tu.
0: Aquesta.
4: Aquesta.
0: Pues un vot per Algo Tu, la cançó de Shakira i BL. Vinga.
4: Gràcies.
1: Vinga, xavala.
0: Les que tu tens. Adéu, guapa.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Bueno, vale, si ella vota aquesta cançó...
1: Home, el que és raro és que voti aquesta i no la del Mundial, que literal ha estat a tot arreu aquest estiu.
0: Sí.
1: O sigui, tenia més papeletes.
0: Però bueno, si és la seva cançó...
1: La gent és lliure de cagar-la.
0: Nosaltres ho respectem tot.
5: Ens agradaria disculpar-nos.
2: Absolutament res. Flash Urban.

0: És el Mike Towers, això es diu una namàs, i punt.
1: I ja està, una només, eh? No us passeu tampoc, si us plau.
0: Una namà. Avui estem buscant la cançó d'aquest estiu 2026. De moment tenim un vot per Algo Tu, de la Shakira i el BL.
1: Vale.
0: Un vot per Ya Pa Qué, del Farruko. I dos vots per La Graciosa, de Quevedo.
1: Vale, o sigui que de moment la campiona oficial és la de Quevedo, però encara tenim un parell d'hores per endavant, així que seguiu trucant-nos i votant el tema de l'estiu per vosaltres.
0: Telèfon obert, va, vinga.
2: 93 va. 545 va. 68 68.
0: Va, Núria de Terrassa, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com estàs, guapa?
3: Sí.
0: Sí?
1: Se't nota que estàs fantàstica, eh?
0: Estàs de cap de setmana?
3: Sí. De cap de setmana, sí, disfrutant.
0: Disfrutant, que bé, Núria. Oh. Escolta, Núria, quina és per tu la cançó d'aquest estiu?

0: La Graciosa.
1: La Graciosa també, del Quevedo?
0: Sí.
1: Tres vots per La Graciosa del Quevedo.
2: Toma, Jeroma, eh?
1: Quants cops l'has escoltat aquest estiu, aquesta cançó, tia?
0: Uf, estic farta d'escoltar-la.
2: Ah, ja t'has ratllat?
0: No.
1: Sí o no?
0: No, m'ha ratllat, que m'encanta.
1: Bueno, t'agrada o saps farta?
0: Eh?
1: Però no queda clar, vull dir, estàs cansada de la cançó, però a la vegada t'agrada.
0: No, no, no estic farta, és que m'encanta aquesta cançó.
2: Ah, t'encanta, vale, vale. No és que la votis objectivament i ja està, però no t'agrada, vale, vale.
1: Molt bé. Perfecte, doncs apuntem tres vots per La Graciosa, vale?
0: Vale.
1: Adéu, Núria.
2: Vinga.
0: Adéu.
1: És que aquesta cançó, cuidao, perquè l'ha patat molt aquest estiu, eh?
2: La veritat és que sí, eh? El puto Quevedo amb el seu àlbum ho ha rebentat a gas.
1: Hola, bona tarda.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Jaume.
1: Jaume, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
2: El Jaume.
1: Jaume, que s'acopla.
2: Jaume, si has de baixar la ràdio, sisplau.
1: Si no s'acopla, això, eh? Ai, Jaume. Està al cotxe, el Jaume.
3: L'he apagat.
1: Bueno, quina és la teva cançó de l'estiu?
3: Pues mira, una que em fa... La veritat és que un rotllo festival d'estiu m'ha agradat molt, la de Xavier, el tècnic de so.
2: Xavier, el tècnic de so?
1: Xavier, i això què canta?
2: Mare meva, què tens al cotxe, bro? És horrible.
1: Se t'escolta fatal, Jaume, eh?
2: Què tens, un Bluetooth o algo?
3: No, no, que va, que va. Vaig amb el telèfon a la mà. Ah, que està pliquit.
1: Pues escolta, fatal. Xavier, el tècnic de so, una cançó de la Ludwig Bang.
3: Sí, senyor.
1: La Ludwig Bang. Ah. És el Com et dius, em dic Xavier, és aquesta?
3: Bonita.
1: Vale.
2: Ah, doncs pues jo no sabia ni el nom de la cançó.
1: Jo la veritat és que tampoc.
2: A veure, està guapa, eh?
1: Està bé, la cançó està ens agrada.
2: Sí.
1: Vale, doncs pues apuntem un vot per Xavier, el tècnic de so.
3: Vinga.
1: Vinga, maco, que vagi bé. Ui, se l'escoltava fatal, eh?
2: Sí, sí.
1: Estic intentant buscar el lloc que diu... Com et dius?
2: Hòstia, saps a quina cançó em recorda?
1: A quina?
2: La de te diría de mi vida, pero te no estás entero. S'assembla, no?
1: Una miqueta, eh? Bueno, no trobo el moment. Bueno. Molt bé, vinga, va. A qui ens truca? Hola? Hola? Oh? Hola?
2: Hola?
4: Hola?
1: Hola, com et dius?
4: Pues yo soy David y aquí al costat porto a la meva filla, la Irune.
1: Molt bé.
2: Irune, un nom molt maco, del País Basc, oi?
4: Sí.
2: Molt maco el nom.
4: Sí. Tenim descendència navarra, o sigui que per lo tant, pues bueno, pues Irune.
2: Molt bé,
1: molt bé. Escolta, quina és la vostra cançó de l'estiu?
5: La Graciosa.
1: La Graciosa també, vinga.
2: Jo crec que ja podem tancar el programa perquè mare meva, eh? Quants vots té?
1: Té 4 vots La Graciosa.
2: Joder.
1: I quants cops l'heu escoltat, aquesta cançó, aquest estiu?
4: Pues... jo em sembla que un munt de vegades.
2: És que sense voler, jo crec que tothom l'ha escoltat mínim 100 vegades. Sense voler, de rebot, saps?
1: Sí, sí, sí.
4: Per lo menos, sí, clar, sí, clar. Jo crec que sí, eh?
1: La teva filla se la sap, la cançó de memòria, no?
4: Segur.
5: Sí, una mica
1: sí. A veure, canta-la, va, vinga. Yo sé que piensa
5: que le cagamos más... Pero yo, pero el instinto te va a traicionar.
1: Perf, molt bé.
2: Ja, ja.
1: Vinga, guapos, que vagi bé. Una abraçada. Ai, sí. La cançó de la...

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Aquesta és la que ha votat abans el Jaume, eh?
2: Sí, la Ludwig Bang.
1: La Ludwig Bang.
2: Big Bang. Hola.
1: Hola. No? Línia 1.
2: Adiós. La cadena le brillo en
1: locuro. Vinga, va. Vota ara mateix per la teva cançó d'aquest estiu.
3: 93 545 68 68.
1: Efectivament, 93 545 68 68.
4: Escolta, també dir-vos que ja sé que no esteu acostumats a escoltar-nos en divendres, que és el primer divendres que estem, però, si us plau, envieu bromes telefòniques per fer al 699 69 69 69.
1: Va, demana una broma telefònica, vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
1: Com et dius?
4: Mare meva, qui ets?
5: Roger Curto.
1: Roger Curto. On ets,
5: sí,
1: Roger?
5: Sí, de Raval de Cristo.
4: El què? Raval de Cristo?
1: Què és això?
5: Sí, de Roquetes.
1: De Roquetes.
4: Ah, és un carrer, suposo.
1: Ah, vale.
4: Mare meva, quina por.
1: Roger, quina és la teva cançó de l'estiu?
5: La meva preferida és La Graciosa.
1: També!
4: Mare meva, Roger! Sí.
1: També! Per favor! És que clar, ja són 5 vots. Sí. 5 vots per La Graciosa.
4: Creus que acabarà el programa i tindrà més de 20 vots?
1: Uf!
4: És molt, 20 vots. Però bueno, tot pot ser. Tot pot ser.
1: Bueno, molt bé. Pues gràcies, Roger. Apuntem La Graciosa.
4: Sí. Chao, hijo. A gaudir.
1: Adéu, adéu, adéu. Atenció amb això que tinc per tu. Avui, divendres, dia 4,
4: sí,
1: pots fer dues coses.
4: Vale.
1: O dormir...
4: Això faré.
1: O ballar fins a rebentar a Viladecans.
4: Ah, no, doncs faré el de Viladecans.
1: Déu-n'hi-do. Arriba a Festa Plaça FM al Parc de la Marina a 10:15 de la nit a l'escenari del ciment de la plaça Mostra. Vine a donar-ho tot amb les sessions del Sergi Domènech, l'Héctor Ortega i Lady Viking.
4: Toma, Jeroma, l'escenari estarà molt dur, eh?
1: Sí, sí.
4: Perquè és l'escenari del ciment.
1: Heavy. Prepara't per una nit sense parar de ballar, amb la millor música, molt de riba i molta festa.
4: Ojo.
1: Avui, 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama a Viladecans.
4: I les 10 primeres persones aniran a sopar amb el Domènech. Vamos!
1: Dios!
3: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors, la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què tocar.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Lo vam dir-li.
2: Està boja, està boja, de veritat.
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: La plena del BL.
1: Saps el moment quan diu doble U-Sound? Mm? Sembla que diu doble gusano.
0: Dios.
1: Llavors em fa molt raro, la veritat.
0: Que raro.
1: Déu-n'hi-do. Mm.
0: 8:45, tenim aquí a l'Alícia de Sant Vicenç dels Horts. Hola, Alícia.
2: Hola.
0: Com està, guapa?
1: Hola, Ali.
2: Bé.
0: Sí? Estàs preparada sí. per començar el col·le?
2: Sí.
0: Sí? Quin curs faràs?
2: Cinquè.
0: Cinquè, dius.
1: Cinquè de primària.
0: Que difícil.
1: Dius, ja comencen els problemes i les coses xungues, eh? I els dictats i aquestes pingues.
0: Quina és la teva assignatura preferida?
2: Plàstica.
0: Plàstica, clar, perquè no s'ha de fer res.
1: Plàstica... Sí.
0: Clar, normal. Jo però, també era així.
1: Però si dibuixes malament, es passa malament a plàstica, eh?
0: Ah, sí?
1: Perquè,
0: yeah.
1: Sí, perquè a vegades et feien lo del compàs i aquestes coses que jo era molt dolent i em fotrien bronca.
0: Potser estem parlant per la, amb la futura Alicia Miró, saps?
1: Clar. Dios, molt bon arquitecte que serà. Ui, aquell riure de papagallo. Mm-hmm.
0: Alicia, què has fet aquest estiu?
2: Pues he anat a PortAventura.
0: Dios! Què més?
1: Ja està.
2: I a la muntanya.
1: Mare meva, Alicia, vaya trotamundos, eh?
0: I què més?
2: Pues també he anat al Tibidabo.
0: Dios! Per favor!
1: Alicia, però has visitat tots els parcs i atraccions del món. Per favor.
2: Sí.
0: Molt bé. I Alicia, quina ha sigut la cançó que no has parat d'escoltar aquest estiu? A veure.
2: Dai, dai.
0: Dai, dai.
1: Dai, dai, la cançó del Mundial de Shakira. Primer vot.
2: Sí.
0: Doncs pues és el primer vot, sí, amb el Dai Dai, eh? Heavy. Molt bé, doncs pues ara apuntem Dai Dai, vale?
2: Vale.
0: Un petó guapa.
1: Vinga.
2: Adeu.
0: Adeu.
2: Gràcies.
1: Nico, dale, dale, let's go.
0: Ole.
1: Dai Dai, Nico.
0: Un vot per Dai Dai. Dai,
3: let's go.
0: Vinga. Anem ara a Barcelona, que hi ha la Noe. Hola, Noe.
1: Noe, Noe.
0: Noe.
1: Noe.
4: Hola.
0: Hola, què tal, guapa?
4: Bé.
0: Sí?
1: Avui és edició Kids, el programa.
0: Sí, sí, total, eh? Escolta, Noé, tu també estàs preparada per anar al col·le o què?
4: Sí.
0: Sí? Quin curs faràs?
4: Cinquè.
0: També? Dios!
1: Cinquè de primària, mare meva.
0: Té la mateixa edat que l'Alícia.
1: Noé, digue'ns la veritat, no et fa una mica de pal?
4: Sí, una mica.
0: Ah, amigo. Molt bé que si està a casa sense fer res, Noé, mirant els dibuixos.
1: Home, has fet els deures d'estiu o no?
4: Sí.
0: Sí?
1: Ah, vale.
4: I, no,
0: I la teva assignatura preferida també és plàstica o és una altra?
4: No, educació física i plàstica també.
0: Molt bé. Clar que sí, les que no s'ha de pensar.
1: Les pestes. Clar, normal que ens truqui en aquest programa, perquè si fóssim assignatures serien aquestes, segurament.
0: A mates aquí no truquen, saps?
1: Clar.
0: Molt bé, Noé. I quina és la teva cançó de l'estiu?
4: La Graciosa.
0: La Graciosa també! Vots per la Graciosa.
1: Déu-n'hi-do, si és que ja no tenim res a fer, ha guanyat aquesta, per favor, i marxem a casa.
0: I falten 2 hores de programa.
1: Marxem a casa, que ja està, definit. Joder!
0: Molt bé, Noé, gràcies, guapa, que vagi bé. Adéu.
5: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Som un programa tan familiar.
1: Sí, veritat, som molt de nens.
0: Oh. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, niña.
6: Giselle.
0: Giselle. A partir de les 9 no poden trucar els nens, eh? Però bueno... Doncs
1: pues estem fotuts. Giselle, deixa'm endevinar. Faràs 5è de primària, també?
6: No.
0: Oh!
1: Dios, i quin curs?
6: Faré tercer.
0: Tercer de primària?
1: Doncs pues mira, parla igual que les altres que eren de 5è. Potser les altres són repetidores o alguna cosa, no sé. No, aquesta ho és.
0: Molt bé. Giselle, i quina és la teva assignatura preferida?
6: Educació física.
0: També. Estem parlant amb un esportista de les bones.
1: D'elit. Vale? Sí,
0: d'elit. Escolta, Giselle, i quina és la teva cançó de l'estiu? A veure.
6: Jamaican.
1: Jamaican, bam, bam.
0: Bam, bam. Hòstia, però tu ets tecnera, eh?
6: T'agrada... Patch Fit Kid.
1: El què?
6: Patch Fit Kid.
0: No sé què
1: és Fit Kid.
0: No sé. Bueno, com... un bon pel Jamaican, bam, bam, de la Giselle. Adéu, guapa, que vagi bé.
6: Adéu.
0: Adéu. Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Sergi.
0: Sergi.
1: Sergi.
0: Des d'on ens truques?
7: De Rubí.
0: Molt bé, Sergi de Rubí. I tu què has fet aquest estiu? A veure.
7: A la platja, Costa Rica.
0: Codorn, eh? Els seus pares tenen pasta, eh?
1: No sabíem que eres el fill d'Elon Musk, Sergi.
0: Codorn.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, Sergi. I quin curs faràs tu?
7: Segon.
0: Segon de primària.
1: O d'ESO.
0: Home.
7: De primària.
0: Clar, si no tindria veu de gall, no? Si fes segon d'ESO.
1: Ja, també, pues sí. Clar, sí.
0: Bueno. I quina, sí. quina és la teva cançó de l'estiu?
7: La Graciosa. No, no, no, no
0: te voy a fallar. Set vots!
1: Potser, mira, potser aquesta cançó s'acaba convertint en la campiona d'avui, potser, eh?
0: Oh, no sé, tinc dubtes.
1: Jo encara dubto molt.
0: Per tant, quan vas anar a Costa Rica, aquesta cançó l'escoltaves tot el dia, Sergi?
7: Sí.
0: Que bé, molt bé.
1: Vaya, grandes. I que era un hotel todo incluido o què?
7: No.
0: No.
1: Ah, veu anar a molts llocs, veu fer una mica d'investigació de camp, no? Veu fer aventures.
7: Sí.
0: Molt bé.
1: De locos, bro.
0: Molt bé, guapo, que vagi molt bé el curs, vale?
1: Adiós.
7: Adéu.
0: Adéu. Hola. Hola.
3: Hola.
0: Hola.
3: Hola.
0: Qui ets?
3: El Mel.
0: El Mel.
1: El nen.
3: El Mel. Amen.
1: Ah, Amel.
3: Nel.
0: El Nel.
3: N-E-L.
0: Ah, que guai, Nel.
1: Nel.
0: Nel.
1: Nelson Mandela. Com?
3: Sí, Nelson Mandela.
0: Nelson, ah, Nelson Mandela.
1: I la nena com es diu?
0: Com es diu la teva germana, suposo?
1: O la teva filla.
8: Natasha.
1: Natasha? Déu-n'hi-do, la Natasha, però quanta energia.
0: A veure, Nel, quina és la vostra cançó de l'estiu?
8: La Graciosa.
0: També?
1: Vaya, vaya.
0: Per favor, quedarem farts de la Graciosa.
1: Estic fins al penis.
0: Molt bé, Nel, i tu quin curs faràs?
8: Cinquè.
0: Cinquè també, molt bé.
1: La primària. I la anava a dir la castanya, la Natasha?
0: No ho sap.
1: Natasha.
9: Es diu Eric, no Natasha.
1: Ah, es diu Eric l'altre nen.
0: És un nen.
1: Ah,
0: vale.
1: Bueno, doncs pues vaja.
0: Adéu, que vagi bé.
1: No és el primer cop que passa. No, sí.
0: Hola.
10: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
10: El Ethan.
0: Ethan.
1: La cabra.
0: Des d'on es truques, Ethan?
10: Des de Riudecols.
0: Molt bé. I tu, quina és la teva cançó de l'estiu?
10: Muchacha.
0: Mucha... Hola!
1: Cuidao, cuidao, que no havia sortit fins ara i també el rotllo gitaneo mola molt, eh?
0: Sí, espera, que aquesta no te la tenia, no la tenia preparada, perquè,
1: clar, no, ho saps? No hi comptaves amb el bot.
0: No, no, no comptava, ara, amb el... Aïssa.
1: Aïssa, malem.
0: Aïssa. I, escolta, Ethan, tu quin curs faràs?
10: Primer d'ESO.
0: Primer d'ESO, bé, bé, bé.
1: Mira, de moment és el més gran de tots els que han trucat, ja ha passat una hora.
0: No, sí.
1: Primer d'ESO.
0: Perf. Molt bé, i aquest estiu que has fet, tio?
10: Pues he anat a la piscina, a la platja.
0: Vale.
1: Molt vale. Interessant.
0: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Adiós.
0: Hola.
11: Hola.
0: Bueno.
1: Vaya guarderia.
0: Sembla el clan, això, avui,
11: no,
0: eh?
11: Sí, és veritat.
0: Eric, des de les truques.
1: Ah, és el d'abans, crec, el que li dèiem a Natasha.
0: Ah. Eric.
1: Què?
11: La germana del nen.
0: Què? Quina és la cançó?
9: És la germana del nen.
1: Sí, ja
0: la
1: sabem.
0: Nen. Vale, ara digues la cançó.
11: La morocha.
0: La morocha, pues l'any passat, no?
1: A la meva, però... Eric, vas una mica atrasat.
0: Tens 4 anys. Bueno,
1: que ara, clar. A la morocha, que és una morera.
0: Clar, seria la cançó, però de l'estiu passat, no d'aquest estiu.
1: Sí,
0: però bueno.
1: Sí, sí.
11: Ja pa què?
9: Ja pa què, diu, que li agrada més.
0: O la morocha o ja pa què, a veure.
1: Escucha, Eric, tienes que decir una, me cago en la leche. Ah, ja pa què.
9: Ja pa què, mira-li.
11: Ja pa què.
0: Ah, pues ja pa què, al final.
1: Ja pa què, Eric, vale.
0: Vale, pues vinga, borrem la morocha i posem... Ja pa què.
1: Molt exigent aquest nen, eh?
0: Sí, eh? Bueno, molt bé, que vagi bé.
1: Adéu, Eric.
0: Molt bé, avui estem votant sobre quina ha sigut la vostra cançó de l'estiu i de moment està guanyant per golejada la Graciosa. La Graciosa, coño.
1: Sorpresa, princesa. Parla bé que hi ha molts nens, ara.
0: Ai, és veritat.
5: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i...

0: Dimitri Vegas i Like Mike, això es diu Màquina Time. Bueno, per si encara no ho sabies, perquè, per favor...
1: Si és d'aquestes que no cal dir el títol.
0: La cançó, perquè, per favor, s'acaba la cançó. Bueno, són les 9 i és hora de dormir.
1: Vamos.
0: Els nens ja no poden trucar.
1: No, no.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
3: Ah, sí?
2: El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir, tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir, no et facis l'adormit. Sabem que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: En aquest programa ens encanta que ens truquin nens, perquè ens encanten els nens. El que passa és que a partir de les 9 no poden trucar els nens. Sí. No és una cosa nostra.
1: Hi ha una entitat molt seriosa i que està per sobre del nostre poder i responsabilitat que ens obliga a que no passi així.
0: Dios!
1: Així que...
0: No podem fer-ho.
1: No podem
0: no
1: fer-ho.
0: Fer-ho.
1: Així que si hi ha nens al costat dels papes, que truquin els papes i diguin la cançó pel nen. Vale?
0: I ja està.
1: I que el nen digui des de llunyola i ja està.
0: I punt.
1: I res més.
0: Avui estem buscant la cançó de l'estiu. I de moment tenim un vot per...
1: La
0: muchacha.
1: Vale.
0: Un vot per Jam Bam Bam.
1: Vale.
0: Dai Dai.
1: Ojo.
0: Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Bang.
1: Pot guanyar aquesta, cuidao.
0: Algo Tu de la Shakira.
1: Peste.
0: Dos vots per Yapaqué.
1: Cuidao.
0: I...
1: 8, 7.
0: 8 vots per...
4: No te voy a fallar.
0: La Graciosa.
3: Te voy a follar.
0: Per favor.
1: Avui la ratllarem, la cançó, t'aviso, eh?
0: Bueno, ja la tinc ratllada, però també...
1: Però és que encara més...
0: Sí, sí.
1: Ni un golpito han dit, que el golpito a mi també m'agrada. Vull dir, es podria repartir els ous.
0: Sí, sí, o el baifo, per exemple.
1: El baifo?
0: També.
1: O no? El baifo?
5: Truca'ns ara.
1: El baifo?
5: 93-545-68-68.
0: Hola. Hola. Hola.
6: Hola.
0: A veure, acabem de dir que no truquin nens.
1: Hola, cariño.
0: Per favor.
1: No nos escuches, me cago en la leche. Hola.
0: Vinga, adéu. Hola. Epa,
1: aquí hi havia un nen que s'ha empenedit de trucar.
0: Bueno. Sisplau, nens, no!
1: Jo entenc que voleu trucar nens, però em sap greu, no és cosa nostra.
0: Hola.
6: Hola.
0: Oh, per favor, hola, com et dius?
6: Maya.
0: A veure, Maya, estàs amb la teva mare o amb el teu pare?
6: Sí.
0: Ah, vale.
1: Vale. Sí, a més, la Maya té 18 anys, eh? Que sí, Maya?
6: Sí.
1: Ah, doncs pues ja està.
0: A veure, quina és la teva cançó de l'estiu?
6: Toto de loca.
0: Tot ull!
1: Dios, la cabra!
0: M'encanta!
1: Tenim una companya que és molt friki d'aquesta cançó.
6: Sí.
0: La de la
1: Mètrica.
6: M'encanta.
1: Mètrica.
6: Sí, m'encanta.
0: Però tu quants anys tens per escoltar això, per favor?
6: 17.
0: Ah, té 17.
1: Ah, ara tens 17, de sobte.
0: Baixa. Atenció, perquè hi haurà un divendres que dedicarem el programa en aquesta cantant, a la Mètrica.
1: Sí,
0: vosaltres haureu d'opinar què us semblen les seves cançons.
1: Exacte. I els pares, sobretot, voldrem l'opinió dels pares també, perquè té lletres molt explícites i volem saber una opinió adulta i responsable de nens.
0: Quina és la teva cançó preferida de la Mètrica, Toto de loca?
6: Sí, és que m'encanta aquesta cançó.
0: A veure, canta-la, vinga, va. Quiere todo de loca. Perra con la boca. Quiere todo de loca. Perra con la boca. Per favor.
1: Molt bé.
0: Perra pon la boca.
1: Escolta, pot ser una cançó increïble per fer el baile de fin de curso aquest any. És que clar, mare meva.
6: Exacte.
1: No, exacte no, era broma.
0: Senyora, per favor.
1: Oiga, ¿dónde están tus padres, chica?
0: Passa la teva mare. Com ha sigut la teva mare?
6: El meu pare es diu Kim.
0: Passa el Kim, per favor.
1: Kim Kardashian.
7: Bueno, t'he dit que aquesta cançó no es posa.
1: Sí, ho dius ara després de que l'hem posat 6 minuts. Molt bé. Escolta, Kim, però què collons escolta la teva nena, per favor?
7: No. Que m'he dit que no la posi.
0: Però una cosa, tu quan la teva filla escolta Toto de loca, què li dius?
7: No. Que tanqui.
0: Li fas treure la cançó?
7: No, i tant.
1: Vale, clar. És molt millor el videoclip, tens raó.
0: Molt bé, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Per favor.
3: Que la tota de loca!
0: Hola.
8: Hola. Hola, que sóc la germana de... O sea, que sóc la Chloe, la germana de Martina, que vol sortir.
0: Sí, ja, però ara nens no.
1: Passa el pare, si us plau, i que parli per vosaltres.
0: Vale, vota ràpid la cançó. Quina cançó?
9: Hola, sóc l'avi.
1: Ah, la cabra. Ojalà l'avi digui Toto de Loca. Em faria molta gràcia. Avi.
0: Avi, quina és la cançó de l'estiu, avi?
3: La cançó de l'estiu, Un rayo de sol.
0: Un rayo de sol?
1: Molt bé. Per fi una resposta real. Una cançó que va del sol. No hi ha res més estiuenc.
0: Però clar...
3: La meva època.
1: Ah, però pots, és un rayo de sol o rayos de sol de Juan Magán? Cuidao.
3: Aquesta.
1: Oh, oh,
0: Dios.
1: És, aquest avi és la cabra.
0: Aquesta és millor que Juan Magán.
1: Oh, oh, oh.
0: Aquesta, avi?
1: Oh, oh, oh.
0: Avi, avi, canta amb nosaltres, va.
3: Oh, oh, oh. Molt
0: bé. I tant que sí, va.
9: Un rayo de sol, oh, oh, oh.
1: Oh, oh, oh.
0: Perfecte, avi, ho fas molt bé.
1: Això és un exemple i no la mètrica d'abans, home.
0: Gràcies, bueno, gràcies, gràcies, avi, que vagi bé.
1: Adéu, xato.
3: Vinga, bona nit, moltes gràcies.
0: Adéu, avi. Que gran de l'avi, eh?
1: Molt bé.
0: Hola.
10: Què passa, chavales?
0: Qui ets?
1: Qui ets tu?
10: Jo, Francisco.
0: El Francisco.
1: Molt bé. El Cisco. Sí. Com ens agrada el Franco.
0: El Francisco.
1: Molt bé.
10: Francisco, Francisco.
0: Francisco, sí, sí. Des d'on ens truques?
10: Des de Calafell.
0: Molt bé.
1: O és que vull fer-me uns torreznos i una canya amb el Francisco. Clar, és que no vull una altra cosa.
0: I parlant de Ceuta. Clar.
10: Clar. A veure. Dóna tope, dóna tope.
0: Francisco, a veure, quina és la cançó de l'estiu? Prepara't.
10: Mira, la cançó que vull fer la niña, mira, ¿cuál la quieres?
0: La graciosa.
10: La graciosa que me lleva una hora diciéndomelo.
1: Tu, em trec els cascos, no vull escoltar més aquesta cançó.
0: Vinga, Francisco, adéu.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu. Recordeu que podem demanar bromes telefòniques, eh?
1: Exacte, ja sabeu, el nostre número 699-69-69-69, la gent s'està confonent i ens està enviant la seva cançó de l'estiu, però no, el WhatsApp és per demanar bromes telefòniques o fer les confessions que ja hem esmentat abans.
0: Vinga, va.
11: Envia'ns un WhatsApp.
1: Xep, pop.
11: 699-69-69-69.
0: Va, va, va, va, va, va.
11: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Tal to yo, Anoter. Que no, Antor.
1: No, no us confoneu. Molta gent ho confon últimament.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: No.
1: Ho he vist a Twitter.
0: Ah, sí?
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
1: Ei, tio.
3: Mira, jo truco el nom de l'Odal, sóc son pare. Com que ja no deixeu, doncs mira, clar, em deixeu els adults.
0: No, no és cosa nostra, eh? És el CAC.
1: Clar, exacte.
3: Sí, cap problema.
1: Ens ha fet escac i mat. No podem fer.
3: Sí, sí, sí. Oh, està morint de vergonya, però bueno. Escolta, em diu que això és l'estiu.
0: Això és l'estiu?
1: Ah, vale.
0: Ah, vale, els tiets, eh?
3: No, Flashy Ice Cream.
1: Flashy Ice Cream, amb els tiets, suposo, o no?
3: Ah, sí, vale, sí. Clar.
1: Deu ser
3: ah,
1: una col·labo, o no, no, potser m'ho he inventat, eh?
0: Ah, bueno, sí, inventat. Ah no, sí. M'he confós amb la cançó de És això, que les tiets, res.
1: Clar, clar, el Miquel s'ha confós. Sí. Llavors és de Flashy Ice Cream el tema? Sí. És que això ho treballen sí, a una altra ràdio, no aquí.
0: Ja.
3: Ah.
0: És a veure. Això és l'estiu, Flashy Ice Cream i els tiets, sí.
1: Ah, vaya combo bombo.
3: Pues sí, pues sí, pues, de canalla.
1: Boníssima, eh?
0: Vale, doncs apuntem un vot per Això és l'estiu.
1: Ara.
3: Perfecte.
0: Gràcies, pare de l'Eudald. Que vagi bé.
1: Eudald!
0: Vinga, igualment. Adéu. Que grande, el pare de l'Eudald, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Va fer un cop un...
1: Segur que li agrada el vi i el sexe.
0: Bé, molt bé. Hola.
4: Hola, bones.
0: Qui ets?
1: Hola, bones.
4: ¿Podeu posar la cançó de Coqueta, del Grupo Frontera?
1: No, no, no, un momento, Croqueta, un momento, a ver, niño Croqueta, ¿no veus que aquí estem dient les cançons de l'estiu? No les que voleu escoltar ara mateix?
4: Va, porfa.
0: ¿Pues tú no te enteras de las cosas o qué, nen?
4: Però que és molt bona.
0: Però que no.
1: La teva mare sí que està bona. El tema és... El tema és... Quina que és per tu la cançó de l'estiu, niño Croqueta?
4: Coqueta.
0: Vale. Ah, mira, no compta.
1: No la
0: posaré. M'ha caigut malament, aquest home.
4: ¿Por qué? Frontera, ¿por qué no cuenta?
0: Perquè no, m'ha caigut malament, no sé.
1: No.
4: Pero que es muy buena.
1: T'has pasado de listo que listo.
0: Sí.
1: Y no nos ha gustado.
0: No comptes. Venga.
1: Però, però merci per escoltar el programa. Fa! Merci per escoltar el programa.
0: Ai, no.
4: Fa!
0: Que te callis.
4: Fa! Fa!
1: Almenys sap lo del fa. Això li dona crèdits.
0: Molt bé.
1: Ui, i aquest pet?
0: S'ha tirat un pet?
1: T'has tirat un pet, guarro?
4: Fa!
0: Pues t'has tirat un pet?
1: Mira, un gos allà, eh?
4: No, ha sigut amb la boca.
1: Ah, t'has tirat un pet per la boca, que asco.
0: Així?
4: Sí, així.
1: Per favor.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu. Hola.
5: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: Jo sóc la Tana.
0: Tana, baixa'm el volum de la ràdio, tia.
6: L'he tret.
0: Pues se l'escolta molt malament.
1: Pues puja a la finestra, aquestes, vale, amb un descapotable.
6: Puja a les finestres,
1: puja a
6: les finestres.
1: Ara meva, Tana, és que...
0: Tana la marrana, a veure, des d'on ens truques?
6: Vale. Vale, des de Collsuspina, que tenia moltes ganes de que tornés al programa.
0: Que bé!
1: Des de Collsuspina es diu al poble?
0: Collsuspina.
1: Collsuspina.
6: Collsuspina.
1: No l'havia no l'havia escoltat mai.
0: Collsuspina, molt bé.
6: I cada vegada que truco.
0: Ah, molt bé. Tana de Collsuspina, a veure, quina és la teva cançó de l'estiu?
6: Vale, hay dos versiones de mí este verano. Atlantis.
0: Atlantis.
6: Per quan estàs ahí, uns. I luego, muchacha.
1: Molt bé. Mira, m'agrada molt una cosa, valoro molt de la Tana, una cosa, que és que no ha dit Machina Time, que és la versió nova, sinó que ha dit el tema original, que és Atlantis.
0: Sí, el que mola de veritat.
1: A la cabra.
0: Clar. Però et quedes amb Atlantis o muchacha?
6: Muchacha, muchacha, me
0: vuelve
6: loca.
0: Dos vots per
1: muchacha. Ojo, muchacha, de... Ahí estaba la palabra.
0: Dios. I què has fet aquest estiu, Tana?
6: Treballar com una cabrona.
0: Vaya pringada.
1: No és la cabreta, ella és la cabrona.
6: La cabrona, tio.
0: I has lligat treballant o què?
6: No, no, és per alimentar les meves cabretes que treballo.
1: Ah,
0: Dios.
1: Estàs en una granja?
6: No, tengo dos bebés.
1: Oh. Ah, que monos, les cabretes. I el nòvio o el pare, o sigui, el marit, perdó?
6: El pare les cuida.
0: El pare les cuida.
6: Perquè mentre no hi ha col·le, les havia de cuidar.
0: Clar.
6: Ara el faré treballar.
0: I tu de què treballes?
6: Ara hi toca amb ell. Jo, bueno, ara estic a l'hostaleria, voy haciendo bolos y también vendo seguros.
0: Ven seguros.
1: Però bolos de hostaleria, sí. Que vas a cases privades o algo o no?
6: No, estoy en la Roca Village, ahí con todo el pijerío.
0: ¡Dios!
6: El restaurant, excèntric, dando-lo todo.
0: Molt bé, per tant, demà anirem a dinar tots allà i ens servirà la Tana.
6: Vinga, i tant.
1: Tana, si vaig, em pots donar el nigiri a la boca com el sacerdot dona la hòstia, sisplau?
6: Vale, no hay nigiri, pero lo que tú quieras estoy en la boca, cariño. ¡No!
1: Per favor, però si acabes de tenir dues criatures, Tana.
0: Bueno, però va suelta.
6: Bueno, es igual, pero es que acabo de plegar del trabajo también.
0: Ah, sí, plegada de la feina et posa calenta, o com va la cosa?
1: Clar.
6: No, pero te anima.
0: Ah, te anima a què?
1: Mira, Tana, saps que no diguis més.
6: Ara voy a por el marido.
0: Ui, el marido, perquè aniràs a fer el tercer fill avui o què?
6: No, no, ya no.
1: Ah.
6: Ya se cerró la cosa.
1: Però... Mira, Tana, ¿sabes qué? Vamos a quedar ahora y quiero que me des algo en la boca.
6: Tenemos ahí un mini pan bao, súper petitet, súper mono, això? Para meter-te en la boca.
1: El pan bao, el pan xinès aquest.
0: Ah, vale. De
6: carrillera.
1: Que bueno.
0: La Tana es posa massa coses a la boca, eh? Jo ja no puc més. Jo ja no puc més.
1: Bueno, és que el pan bao té una mica forma de...
0: De polla.
1: Sí. No. De xirla.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Dios. Molt bé. Adéu, Tana.
6: Vale. Adéu, bona nit.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.
5: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: A què fan les cabres? Escolta'n el Flash Urban.
1: El 4 de setembre pots fer dues coses.
2: Dormir.
1: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 11:15 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans, el poder de

0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Què fas, que no ens truques?
2: 93 545 68 68.
1: Flash Urban.

0: És la nova cançó, bueno, nova ja fa un mes més o menys que va sortir el darrer àlbum de la Karol G, i hi ha aquesta col·laboració amb To The Line i Rusowski, això es diu Baby Wow, i és un temazo.
1: Tinc una teoria.
0: Què?
1: Si hagués sortit fa 3 mesos, podria haver estat la cançó de l'estiu, però ha sortit massa tard.
0: Estic d'acord. És que va sortir a meitats d'agost.
1: Sí, que ja estava finiquitant-se el tema, que la gent ja estava full amb la Graciosa i les altres.
0: I clar, ja va anar tard. El timing, la Karol G, la va cagar una mica.
1: Clar.
0: Però no passa res. Bombo. De seguida, a partir de les 10, començarem els nostres missatges anònims que vosaltres esteu enviant a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: A partir de les 10 començarem a llegir missatges anònims, per tant, vés enviant el teu, vés escrivint el teu al 699-69-69-69, i a la de 10 a 11 marxarem cada divendres llegint missatges anònims.
1: Exacte, correcte.
0: Heavy.
1: Sí.
0: I com ens agrada. I justament també a través del WhatsApp pots demanar bromes telefòniques, com una broma que estem a punt de fer.
1: Exacte, diu així. Hola, podeu fer-li una broma a l'Abril, la meva parella? Dieu-li que al final no entra al cicle superior d'educació infantil. És a dir, ara li toca fer el segon any. Li toca horari de tarda de cicle superior, i li direm que no queden places, vale? Ella està ara mateix al Montsià. I, bueno, sabem que té 22 anys, i li direm que ja no hi ha places i que té només una opció d'anar fins a Lleida, que està a prendre pel cul, bàsicament.
0: Doncs vinga. A veure si l'Abril ens agafa el telèfon. Estem trucant a l'Abril.
1: Hola.
3: Hola, qui és?
1: Hola, bona nit, perdona. Parlo amb la senyoreta Abril Simón.
3: Sí.
1: Què tal, com estàs? Mira, perdona les hores. Et truco del Departament d'Educació, que és una conversa important que hem de tenir quan abans.
3: Dis-me.
1: Vale. Només per confirmar-m'ho, em pots dir el centre on estudies el cicle superior d'educació infantil?
3: El Montsià.
1: El Montsià, correcte. Allà a Terres de l'Ebre, oi?
3: Sí.
1: Val, perfecte. Mira, t'explico una coseta. Hem tingut un petit problema amb aquest sprint final d'estiu. I tot el tema, i ja sé que és una mica tard, però he d'acabar-ho quan abans, perquè ja és divendres, estem tancant, i és només per dir-te que no queden places perquè puguis seguir fent el curs de grau superior al Montsià, almenys.
3: Bueno, però ja ara faré el segon curs.
1: Ja sé que faràs el segon curs. El tema és que t'haurem de proposar altres centres per fer el segon curs. Independentment del curs on estiguis, et convalidarà, i tens l'opció de fer-ho, però altres centres. Val? Llavors era només perquè em donessis l'okay, perquè no hi ha una altra solució.
3: No.
1: És això?
3: No, doncs jo no vull cap okay, jo vull estudiar al centre del Montsià.
1: Ja. No, a tots ens agradaria. A mi el primer, el tema és que no hi ha places, no tenim res a fer.
3: Bueno, doncs feu-ho com vulguésseu, però jo vull estudiar allí.
1: Ah.
3: I a més, ma mare me diu que estic matriculada i tot.
1: Sí, ja ho sé, d'aquí també volia parlar, que era, bueno, ja... Em pots passar la teva mare, sisplau, un moment?
4: Ella és major d'edat.
1: Em pots passar la teva mare, si us plau?
3: Soc la seva mare.
1: Però si sones igual, perdona, sones igual que la...
3: Claro, perquè soc sa mare.
1: Vale. Doncs, senyoreta, dispensi. El tema és que, bueno, ja l'he comentat a la seva filla, no queden places, i hem de parlar el tema de buscar un altre centre,

0: La meva nena ja té la plaça assignada, està pagada la matrícula...
1: Ja sé que està pagada, però tenim dues opcions. O canviar de centre, i compensar en positiu o negatiu la quantitat de diners, o, si no, retornem els diners...
0: Parlaré amb el director, amb el Carles, que és el meu company, i no hi haurà cap problema en solucionar-ho amb ells. Jo amb vostè no tinc res més a parlar, d'acord?
1: Bueno, jo sí que tinc una cosa a parlar amb vostè.
2: Adéu, bona nit.
1: Esperi, senyoreta, sisplau, és important. Sisplau, li demano. Pot escoltar només un minut? És important.
0: Sisplau. Sí, t'escoltem.
1: Vale. No, res, que són 9:15 i esteu a la ràdio. Això és Flash FM. Què passa? És una broma.
3: Esteu en directe al Flash Urban, a Flash FM.
0: Jo ja ho sabia, però com he vist que el tema se calentava, dic,
3: au. Anda, com t'agrada el salseo, eh? Hala.
1: La mare no ho sabia, eh? Que impertinente, senyora.
2: Ni pertinente ni leche.
1: Oiga.
2: Yo con mi hija muerte morir.
3: Per favor. Qui demanava aquesta broma?
1: El nòvio de la nena.
3: El nòvio?
1: Sí.
3: Vaya nòvio tens, tia.
1: A l'Eric.
0: Ara l'ofegaré, que és el nòvio de la meva nena, que el tinc aquí a prop.
3: Digue-li algú al nòvio de la teva nena, que t'està escoltant per la ràdio. Digue-li.
0: Eric, t'agarraré de l'orella.
1: Ui, que heavy, eh?
3: L'agarrarà per l'orella.
1: Això no sona massa càstig, però bueno, jo li fotria algú pitjor, no sé, com que no pot tornar a casa mai més.
3: El pròxim dia que l'Eric vagi a dinar a casa teva, li fas fregar els plats, vale?
0: No, que tinc rentaplats, no hi ha problema.
3: Ah, collons,
0: el que li faré és que li posaré una ensalada per dinar que li sabrà més mal.
3: Ara! Calenta! Que dolenta!
0: Esta és bona!
3: Que dolenta! Molt bé, vinga. Que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, reina.
3: Bueno, si voleu demanar broma o voleu dir quin és el vostre missatge anònim, podeu enviar ara mateix un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: I estem a punt de llegir missatges anònims.
1: Dios, les confessions, Déu meu.
4: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93-545-68-68.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Crec que he anat de vacances al Marroc i he vist un altre nivell d'homes.
3: Quin nivell d'homes has vist?
2: Guapos, sense problemes.
4: Que al Marroc has vist homes que t'han agradat molt, no?
2: Sí.
4: Mm-hmm. Bueno, doncs ja saps per on tirar.
2: Doncs sí.
3: Ah, clar.
4: Ves a Ceuta.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: es diu Rayos de Sol. Això va ser justament una cançó de l'estiu. No sé quin estiu va ser,
1: sí,
0: però bueno.
1: I avui hem votat per una cançó de Rayo de Sol, però no era aquesta, era la de Un Rayo de Sol.
0: Tot i que aquesta que estem escoltant és el remix de Juan Magán.
1: Sí.
2: Però bueno.
1: Creus que té a veure amb la d'Un Rayo de Sol?
0: Home, espero que no.
1: Clar, no crec, no.
0: No sé. Bueno, va, sigui com sigui, avui estem buscant quina ha sigut la cançó d'aquest estiu 2026, vale? Ara. Heu de trucar i votar per la cançó que més cops heu escoltat.
1: Bé.
0: Fem un petit recompte.
1: Vamos.
0: Perquè a les 10 sabrem quina cançó ha guanyat. Hi ha un vot per una cançó que es diu Això és l'estiu.
1: Vale.
0: Un vot per Toto de Loca, de Mètrica.
1: Vale.
0: Un vot per Jamaica en Bam Bam, per Dai Dai. Xavier, tècnic de so de
1: Ludwig
0: Bang. La Ludwig
1: Bang.
0: Algo tu, de Shakira. També tenim dos vots per Muchacha.
1: Vale.
0: Dos vots per Ya pa' qué, de Farruko.
1: No ho entenc.
0: I nou vots per...
1: No,
0: La Graciosa.
1: Estem ja fins la polla de escoltar aquesta cançó durant tota la nit.
0: Per tant, ara està a votar ara mateix, trucar-nos i dir quina és la cançó d'aquest estiu 2026 i ens dius, a veure, quina és la que no heu parat d'escoltar aquestes vacances.
1: Vale? Quina creieu que guanyarà?
0: Vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon lliure. Ara mateix no hi ha ningú al telèfon. Per tant, vinga, dona-li canya.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Quina és la cançó que més cops has escoltat aquest estiu 2026?
1: Vámonos.
0: 93-545-6868 i a partir de les 10, atenció, perquè llegirem missatges i confessions anònimes.
1: Confessions anònimes que ja sabeu que podeu anar enviant al 699-69-69-69. El cas és que les llegirem aquí, no direm el nom de la persona a la qual envia el missatge i o intentarem ajudar o simplement riurem una mica o el que sigui.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas, buenas.
4: Leila.
0: Leila.
1: Leila, Leila,
0: Leila. La
4: Leila.
0: Yes. Ole.
1: Però Leila, què et passa? Que vas fumada ja?
4: Acabo de sortir a jugar a futbol,
0: collons. Ah, vale, la Leila juga a futbol. Molt bé. Escolta, quina és la vostra cançó de l'estiu?
4: Ah, La Graciosa.
0: No pot ser.
1: Per favor.
0: 10 vots per La Graciosa, loco. Heavy. I quants cops l'heu escoltat aquest estiu, aquesta cançó? O...
4: El què?
0: Que quants cops l'heu escoltat?
4: Moltes.
0: Moltes, eh?
1: Unes poques.
0: Normal. Vale. Vale, pues apuntem La Graciosa. Gràcies.
1: Ciao, chavales.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
5: Soc el Hugo.
0: El Hugo.
1: Hugo, què tal?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Des d'on ens truques?
1: Es nota, Hugo.
5: Des d'Andorra.
0: Andorra? Molt bé.
1: Per favor.
5: Sí.
0: Què passa per Andorra? Fa molta fred o què?
5: No, avui ha fet molta calor, eh?
0: Molta calor,
1: Andorra. Ah, sí?
0: Perf. Escolta, què has fet aquest estiu a Andorra?
5: Doncs aquest estiu, doncs molta bici, molt mountain bike, que és lo que hi ha aquí a Andorra. I després jugar a futbol.
0: I jugar a futbol.
5: Després pot fer més.
0: I ja està.
1: Home, el tio està molt content, eh?
0: Mountain bike i futbol.
1: Millor estiu impossible.
0: I quina és la cançó de l'estiu, per tu?
5: Per mi, l'han tret fa poc, però crec que és de l'estiu, que és la de After, de Conep. No, de Conep.
0: After de Conep. Ah, ja l'he trobat. És això.
1: A veure.
0: Però això és una mica trapero, no?
5: El reggaeton.
1: Home, te da reggaetón lo que yo de música clásica, también te digo.
0: Le mamo el culo y me friega los trastes.
1: Pues si es pincho que la métrica. Por favor.
0: Hablamos el martes tardía perdido. Por favor.
1: Ahora, eso es música, coño.
0: ¿Y a tú te agrada esta canción?
5: Sí,
0: molt bé. Pues apuntem After de Conep.
1: Dale, dale, nano, dale.
0: Per favor. Molt bé, pues gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu.
5: Adéu.
0: Hola.
1: Epa. Oh, no, no.
0: Vota per la teva cançó de l'estiu, va.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: Soc la Laura.
0: La Laura.
1: Hombre, Laura, què tal?
0: Des d'on ens truques?
6: Us truco, no sé ni on estic. Estic...
0: I li fa gràcia.
1: Però què estàs, a un quarto oscuro o que no saps on ets?
6: Similar, similar.
2: Que rico. Aquesta tia va fumada, jo crec, eh?
1: Déu-n'hi-do, què feu? Però què us passa a les papagallos, Déu meu?
6: Què havíem de respondre?
2: La cançó de l'estiu, Laura.
1: Mare meva.
6: Dardos.
1: Dardos?
2: Dardos, perquè sí. Dardos fa un... Bueno.
1: Mame, solo... Us la sabeu, no, noies, per cantar-la?
2: Ah, havia entès Fardos, clar.
1: No, claro, no. Dardos del Romeo Santos, no? Okay. Solo un cc, por lo menos. Canta.
2: Va borratxa la pava, eh?
1: No. Laura no sabe ni dónde coño ha despertado.
2: Laura, vas borratxa?
6: No.
2: Pues ho sembla, eh?
1: Sí, bastant. Espero que no surtis al carrer i molestis els nens, que fas pinta de molestar nens. Ups! Vale?
6: Vinga.
2: Adeu.
1: Vinga, xavala.
2: Hola. Hola.
1: Està un avió.
6: Hola.
2: Hola, qui ets?
7: La Clara.
2: La Clara. Com la cervesa.
1: Ara. Ara ho has dit.
7: Estàs més bona encara.
2: Estàs més bona que la cervesa, Clara.
7: Home, clar, home, a veure.
1: Que rica. En sèrio? Et consideres que estàs més bona que la birra? Això és dir molt, eh?
7: A mi és que a mi no m'agrada la cervesa, eh?
2: Ah,
1: llavors, clar, llavors... Bueno.
2: És més de gin tònic, la Clara.
1: Ah, sí?
7: No, tampoc.
2: Pues aquests?
1: Vi blanc, no?
2: De camamilla?
7: Sangria, sí, cosa
1: de la gin. Vi blanc.
2: Vi blanc.
7: No, vi blanc no,
1: perdó.
2: Ah, de camamilla?
1: Camamilla?
7: No, això per anar a dormir, tranquil·litzant.
2: Ah, vale.
7: No.
1: Pues llavors el què? Pots dir-nos-ho?
7: Sangria, ja.
2: Ah, sangria.
1: Ah, però si veus com una holandesa.
2: Sangria és de borratxa màxima, eh?
1: Sí.
2: Sangria és anar a tope.
1: I és d'algú que no sap beure. Hombre, sangria, que il·lusió, por favor. Que bueno.
7: Que no veig, només veig quan vaig sortir amb la meva parella.
2: Ah,
1: ah, vale, quina vergonya demanar ser català i demanar sangria, eh?
2: O sigui, la veritat és
1: quina,
2: que sí.
1: Quina vergonya.
2: La veritat és que sí.
7: Bueno.
2: En fi. Bueno, quina és la teva cançó de l'estiu?
7: Pues mira, us ho diré a la meva filla perquè us acaba d'escoltar i vale. He escoltat a un noi que deia aquesta cançó.
2: Mm.
7: Vinga, va. After.
1: After, la que hem posat abans.
2: Un altre cop After?
1: I tu
2: sí.
1: Creus?
7: Sí.
1: Tu, mare, creus que aquesta lletra... Escolta, senyora, vostè creu que aquesta lletra és perfecta per la teva nena?
7: No, no, senyorita, a veure.
1: Ah, estàs bueno. Soltera?
7: Home, tinc 30 anys, no soc senyora.
1: Ja, però estàs soltera o no? Entonces no.
2: Pues que la cançó té lo seu, eh?
1: Sí.
7: Però és que, a veure, avui en dia que els hi prohibeixes als nens i els porten per tot arreu.
2: Le mamo el culo y me friega los trastes. Que, per favor.
1: Clar, després ens queixem. Favor. Després ens queixem dels titulars.
2: Per favor.
7: A
2: veure, o la graciosa o After, què podem?
7: No, la Neila,
1: la Neila
7: us diu After, no, Neila?
1: L'After.
2: Doncs sí, pues vinga, After, dos vots per After.
1: Ahí està, eh?
2: Vale, gràcies.
7: Adéu,
3: After. Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Ah, ah,
2: està boja. Ah, està boja, de veritat.
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Esa falda chiquitita i tan bonita que ens arriba del Mike Towers.
1: Tu has portat faldilla algun cop o no?
0: No.
1: I aquí hi havia un treballador que fa uns quants anys que portava faldilla.
0: Ah, sí?
1: Ai,
0: sí!
1: Te'n recordes?
0: Ai, sí, és veritat.
1: Estava guapa, eh?
0: Teníem un treball... Sí, ja no treballa aquí.
1: És que hi ha molta gent heavy metal que porta faldilla.
0: Això me'n recordava, de què lloc.
1: La cabra. Joan Tècnica, la cabra.
0: Amb 9 minuts i les 10... A partir de les 10... comencen les confessions anònimes. Per tant, si tens una confessió anònima per llegir a partir de les 10, sense dir el nom, ni res, només has de dir la confessió, que t'agrada algú, que has fet alguna cosa que, bueno, que et vols convertir en nosaltres però no vols dir, has fet algú, que t'agradaria fer algú, que estàs enamorat d'algú,
1: sí,
0: que, no sé, que et donis una confessió, vale?
1: Que et drogues, per exemple, que, estàs, que és molt difícil sortir del tema de les drogues, ens pots dir, escolta, mira, vull confessar que jo tal, i no li he dit a ningú, estic molt preocupat. Qualsevol cosa ens ho dieu i nosaltres pues, farem coses.
0: O algo que et fa molta vergonya que t'agradi molt, per exemple, jo què sé, tens fetitxes amb algo, doncs ens ho expliques.
1: Exacte.
0: Vale? Tot això, les confessions anònimes seran a partir de les 10, però ja les podeu començar a enviar a través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: 699-69-69-69 a partir de les 10. Ara, però, hem de saber quina serà la cançó de l'estiu.
1: Molta atenció, perquè està tot molt igualat i heu de trucar al 935456868, el nostre número de directe, per dir-nos quin és per vosaltres el tema del verano.
0: Últimes votacions de la nit. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Torno a ser la Leila.
0: Home, Leila, ja has tingut el teu moment, tia, no?
3: No.
0: Baixa el volum.
3: Ara parlarà. És que ho estem gravant.
0: Vale, baixa el volum de la ràdio, és que si no, no ens sentim bé, sisplau. Sisplau.
3: D'acord.
0: Qui parlarà?
3: Mira, se m'ha oblidat la d'Atlantis, del Dimitri Vegas.
0: La Màquina Time.
3: Sí, esa, esa.
0: Però abans ja... Però abans heu votat una altra, per tant, no compta.
3: Sí, la gravadora, aquesta, aquí són dos votos.
1: Heu trucat per... No, dos votos, una polla. Ja heu trucat, ja heu votat. Vale, noies?
0: Ja està, ja n'hi ha prou.
1: Que us penseu que sou al centre del món.
0: Sí que
3: s'ho pensen. Ara voté l'Eli.
1: Que no, no s'assuda l'Eli.
0: Ni l'Elis Elis, saps? Cuchinelis.
1: Eli, vaya peste l'Eli.
0: Vinga. Adeu.
3: Vinga.
0: Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Qui ets?
4: L'Oriol.
0: L'Oriol.
1: Uri.
0: El teu vot és per...
4: Per After, és una locura.
1: També.
0: Cop After, tio.
1: Joder, Déu-n'hi-do, After, està remuntant.
0: Però una cosa, aquesta cançó...
1: Locura!
0: D'on l'heu trobat?
4: Locura!
0: D'on l'heu trobat, Oriol, aquesta cançó?
4: Pues me la va ensenyar el meu cosí i és una locura, tio.
0: És una locura.
4: Me la fico a la dutxa.
0: A la dutxa?
4: Estudiant. A tot lloc,
1: tio. Ah. Home, estudiar amb això no sé què dir-te,
0: Molt bé, gràcies, Oriol, que vagi bé.
1: M'acabarà agradant, aquesta. Soy un puto gangster.
0: Atenció! Anem a saber quina serà la cançó de l'estiu 2026.
1: Vaja, nervis.
0: Cançons que han tingut un vot, vale? Toto de loca.
1: Bé.
0: Això és l'estiu.
1: Bé. Bueno.
0: Jamaica amb Bam Bam.
1: Bé.
0: Dai Dai.
1: Bé.
0: Xavier tècnic de so de la Loop Bipang.
1: Déu-n'hi-do.
0: El Cotú de Shakira.
1: Peste de l'Oeste.
0: Cançons que han tingut dos vots.
1: A veure.
0: Muchacha.
1: Cabra.
0: I Apaque de Farruko.
1: Peste de l'Oeste.
0: Cançons que han tingut tres vots.
1: Ojo.
0: After.
1: Cuidao amb l'after.
0: I ja està.
1: I ens fa falta un bon after.
0: Però hi ha hagut una cançó...
1: Hòstia, doncs no sabria quina és. No me'n recordo. Quina... Ai, ara
0: que
1: tinc
0: ha tingut 10 vots!
1: Ara tinc dubtes.
0: No ho saps, quina és?
1: Ahí está el tiburón.
0: No!
1: Aquesta... Ah, no?
0: No!
1: Hòstia.
0: Quina creus? Una altra?
1: Els segadors?
0: No!
1: Ah, no! Pues ha sonat força, aquest estiu.
0: És...
1: Pots dir-ho ja, que ja ho sabem.
0: La graciosa! De fet, encara és número 1 a Flash FM, almenys fins demà.
1: Ah, demà poden canviar les coses.
0: A la tarda, exacte.
1: Déu-n'hi-do, a veure qui ho corre.
0: Heavy. Vale, doncs vinga, ara escoltem la Graciosa, perquè ha guanyat la Graciosa.
1: Abans d'escoltar-la, digues tu quina ha estat per tu, també aquesta?
0: Mira, sí, aquesta i la del Darí 6, It's Kid.
1: Vale. Entenc coses, vale. A mi aquesta, objectivament sí, però la que més m'ha molat a mi és la de Talk to You.
0: Ah, vale.
1: Que ha sonat força també a Flash FM.
0: Sí, a la Anoter. No a Antor.
1: Antor.
0: Escoltem la graciosa i de seguida les confessions anònimes, va.
1: Vámonos.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Són les 10.

0: Són les 10 en punt.
1: 10 en punt, ja?
0: Heavy.
1: Mare meva, com passa el temps?
0: Ara mateix comencen les confessions anònimes.
1: Cuidao!
0: Si vols dir la teva confessió, envia'ns un WhatsApp ara mateix.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Quina és la teva confessió anònima? No fa falta que diguis ni el teu nom ni res de res, vale?
1: Nada.
0: Si algú vol trucar, que truqui.
1: Exacte,
0: no hi ha problema.
1: I dir-ho, sí, sempre.
0: Vale.
1: Sí. Bueno, anem amb la primera confessió de la nit.
0: Tu.
1: Diu així, hola, us estimo molt. M'ha agradat molt que comenci així el missatge.
0: Maco.
1: I diu, el meu secret és que m'he enamorat de la mare del meu amic.
0: Què?
1: Ell no ho sap i és molt secret. A veure, tenim dues opcions aquí.
0: No sabem l'edat de ningú.
1: No sabem res, no tenim detalls de la història.
0: Si són grans, si són joves, clar.
1: Clar, jo crec que...
0: Hem pensat, i si el truquem de manera anònima, sense preguntar-li el nom, i ens expliqui una mica què hi ha, saps?
1: Exacte, una mica de detalls. No podeu dir això i no dir res més. Per tant, li direm, sobretot...
0: Que no digui el nom.
1: Que no digui el nom, perdó, és que estava flipant amb un altre missatge nou, que és que, mare meva,
0: ha arribat
1: més arribant ara mateix un missatge.
0: Ai, sí, vale. Sí. Anem a trucar aquest home. Clar, no sabem com es diu. Estem marcant.
1: Clar, no podem dir-ho. Jo ho sé, però no ho diré.
0: Ah, tu saps. Vale, no podem dir-ho. Perquè, clar, són anònimes. Ah. Hola?
3: Hola.
0: Hola. T'agrada la mare del teu amic?
3: Sí.
0: T'estem trucant en directe del Flash Urban.
1: Estàs a la ràdio. Necessitem que baixis el volum de les coses i que t'apartis una mica d'on estiguis per poder parlar clar i català.
0: Podem parlar amb tu bé, sisplau, sense soroll, de fons?
3: Podeu parlar amb mi, podeu parlar amb
0: mi. Sí? No podem dir el teu nom o vols dir el teu nom?
3: Em dic Eloi.
0: Eloi, vale.
3: Sí.
0: Perfecte, Eloi. T'agrada la mare del teu amic?
3: Opa, opa, opa! Sí,
0: t'agrada la mare del teu amic.
3: Sí.
0: Quants anys tens?
3: En tinc 17.
0: Tens 17 anys.
3: Sí.
0: Per tant, estem parlant d'una mare de quants anys, més o menys?
3: A veure, és jove, té 38 anys.
0: Té 38. Home, bueno. Té 20 anys més que tu, eh?
1: Bueno, eh?
3: Per l'amor no hi ha edat, diuen.
0: Però estàs molt pillat de la mare del teu amic?
3: Bastant.
1: A veure, què t'imagines que pot passar si li diguessis de sobte al teu amic o directament amb ella, que estàs enamorat?
3: No sé, la veritat. És algo raro i diferent, però bueno. No, res és impossible en aquest món.
0: Però tu creus que algun dia podries tenir algo amb la mare del teu amic?
3: A veure, jo crec que és possible. Ja ho he dit.
0: Però la veus molt sovint, aquesta senyora?
3: Cada dia.
0: A on?
1: Aneu a berenar a casa seva o què?
3: Jo vaig a jugar a la Play amb el meu amic i la veig cada dia.
0: Tu vas a jugar a la Play amb el teu, per anar a jugar amb el teu amic o per veure la seva mare?
3: Els dos.
1: Una pregunta. Quan arribes a la casa del teu amic, la seva mare, per casualitat, es posa mona o tal o se la pela? Cuidao!
3: Algun dia s'ha maquillat i tot, eh?
0: Què?
4: Tomba!
1: I es posa típic camisón així suggerent?
3: Home, sí, a vegades sí que va molt així...
0: Però ho fa per tu?
3: Jo suposo que sí.
0: O sigui, d'alguna manera, ella et provoca.
1: Hòstia.
3: Sí.
1: A veure, clar, no, encara no som pares ni mares, però pares i mares de Catalunya, és normal això?
0: Clar.
1: Que t'agrada agradar a nens? O potser ja és una mica cuidao?
0: Clar, és que té 17 i la mare 38.
1: Mare meva.
0: I tu estàs disposat algun dia a dir-li al teu amic que t'agrada la seva mare?
3: Li dic sempre.
0: Li dius sempre?
1: Ah, que hijo puta.
0: Però li dius en plan conya, no li dius de veritat, suposo.
3: A ell li dic en plan de conya, però és veritat.
0: És en plan de broma, però si vols no és broma, no?
3: Espero que ho estigui escoltant, eh?
1: La mare o l'amic? O els dos?
0: I a ella no t'hi vols aclarar mai?
3: Digue'm.
0: A ella no t'hi vols aclarar mai? No li vols dir mai a la mare del teu amic el que realment sents per ella?
3: Bona pront.
1: Home, jo crec que és un error, eh? Mare meva, tu t'imagines el moment d'un nen de 17 anys dient-li que està enamorat?
0: Bueno, però és que si ella el provoca...
1: Tu vols el seu?
0: Home, sí.
1: Tu vols que torni a trucar plorant aquest nen?
0: Per favor!
1: Déu-n'hi-do, ojalà.
0: Ai, m'acaba d'arribar una altra confessió aquí.
1: Hòstia.
0: Bueno, gràcies. Ànims.
3: Vale, moltes gràcies, eh?
0: A tu, a tu.
1: Va, nano, adéu, que vagi bé.
0: Els divendres, confessions anònimes que podeu enviar ara mateix a través del WhatsApp. És el 699-69-69-69.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: En tenim una altra?
1: Llegeixo una molt ràpida que ens demana, si us plau, que la diguem. I és que diu, m'he enamorat de la que fa foil a la platja. Li he dit, què és foil? No tinc ni puta idea. I em diu, un esport aquàtic.
0: Ah.
1: No sé, potser li agrada una persona que va amb banyador o biquini, el suposem, perquè és aquàtic, i bueno, aquesta dona, que no direm el nom, doncs ens diu això, que s'ha enamorat.
0: Perfecte. Hola?
4: Hola.
0: Com et dius? Ah, no, no. No, no.
1: No, perdó. No,
0: no, no preguntem com et dius, perquè és anònim, això. És que és
1: la dinàmica. Sí.
4: Ahí está la gracia.
0: Quina és la teva confessió?
4: La meva confessió és que us haveu equivocat a la cançó de l'estiu.
0: Ah, bueno, noi, a veure, no ens trenquis ara el...
1: Això no és una confessió, tio.
0: Clar, tio.
4: És una confessió...
1: Mira, no, ara per espavilar ens has de dir una confessió real. No, no, no, no et facis el llest. Digue'ns una confessió real de que vas fer alguna cosa de fa uns anys o alguna cosa així. Has anat a prostitutes, alguna cosa bèstia?
4: No, no, no, no. No?
0: No? Doncs va, mira, pengem perquè ens has trucat per res. Vale, guapo?
1: No, va, no vols ni pel brou.
0: Què dius?
4: Aplico alguna cosa, vinga, va.
0: Va.
1: Vinga.
4: Em va agradar l'amiga... O sigui, la nòvia d'un amic.
0: La nòvia d'un amic.
1: La nòvia d'un amic, vale. I vas fer alguna cosa al respecte? Va passar alguna cosa?
0: Ho vas saber gestionar?
4: No.
0: No?
4: No, però feia que intentessin tallar.
0: Oh, hola!
1: La mano negra,
0: persona!
1: Feia de la mà negra.
0: Heavy.
1: Fa! Que cabron, fa!
0: Què havies arribat a fer perquè el teu amic ho deixés amb la nòvia?
4: Jo res, al final res. Ho van deixar sol.
0: Ho van deixar... I tu vas anar-te'n després amb la nòvia?
4: No.
5: Bomba.
1: Simplement estaves gelós en aquell moment i volies que se separessin i prou, perquè vas decidir quedar-te amb l'amistat, no?
4: Sí, la tuve miedo al éxito.
1: Ah. Això ho valorem, també t'ho dic.
0: Bueno, molt bé. Gràcies.
1: Adéu, pesau.
0: Va, més confessions al 699-69-69-69 d'aquí 3 minuts.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69. Yeah.

0: Ozuna i Omar Courts, això es diu Zizi. Els divendres de 10 a 11 abans de marxar de cap de setmana sempre fem confessions anònimes i ens estan arribant confessions bastant interessants, eh?
1: I us confesso una cosa.
0: Què?
1: M'agrada molt aquesta nova aventura del Flashjour.
0: No està gens malament. Clar que sí. Si vols enviar la teva confessió,
2: envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop!
2: 699-69-69-69.
0: No fa falta que dieu ni el nom ni res. Com que és anònim, doncs ja està. Si ho heu posat mai les banyes o algú, per exemple.
1: Sí,
0: o
1: exacte.
0: Algú així,
1: alguna desventura amorosa que vulgueu compartir, jo què sé.
0: Tenim àudio.
1: Ah, sí?
0: Escoltem.
1: Joder!
3: La meva confessió és que quan estàvem en una relació de 3 anys em vaig liar una nit. Estava molt malament amb la meva parella i em vaig liar amb un noi de 17 anys i jo tenia en aquell moment com 28. Però el guai va ser, bueno, a mi em va agradar molt perquè em va fer sentir guapa i el meu nòvio no ho feia.
1: Ah.
3: I que va ser en un cotxe super... aquests que són com 4x4 però amb les rodes molt gran, que se'ns va espatllar la roda, ens vam passar la nit com arreglant-la i bueno, ens vam quedar tirats, no, amb el cotxe. Vam dir, bueno, pues, dormim en el cotxe i vam anar al mig del bosc i no, vam passar la nit allà i va ser molt guai. I quan ho vam deixar amb la meva parella li vaig dir, pues mira, saps què? Va passar això. Perquè en el moment no li havia dit.
0: Li va dir almenys quan va acabar la relació? Va tenir el valor de dir-li?
1: Home, malament perquè no li dius al moment.
0: Clar. I perquè ho has fet, has posat les banyes.
1: Has posat les banyes, tot i que, clar, al final l'excusa de estem malament, no em feia sentir guapa, bueno, doncs deixa'l tu. Si no et sents bé amb una parella, deixa'l tu, deixa-la tu, saps? O sigui, al final ho sento molt, però no pot ser que tinguis una motxilla i després la facis servir d'excusa. Si tens una motxilla, te la treus tu, vale? No te la treus a polvazos. I a més, perdoneu, em preocupa una cosa, que ja tenia 28 i el nano 17.
0: Això és una cosa, bueno...
1: Què passaria si fos al revés? És el que diem moltes vegades. És que al revés seria molt bèstia, no? Un tio de 28
0: home,
1: i una nena de 17.
0: Home, és heavy, sí.
1: Cuidado.
0: Va, que fins les 11 podeu enviar les vostres confessions. Com podeu escoltar, no estem dient ni noms ni res, vale?
1: Exacte.
0: El WhatsApp és aquest, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. Ara més, abans però una cosa, perquè és que està a punt de començar la festa. Avui és divendres, dia 4 de setembre.
1: Ai, me muero!
0: A Viladecans hi ha festa Flash FM al Parc de la Marina.
1: Me muero! Calla! Calla, xotxo, me muero!
0: Fantàstic! Amb el Domena, l'Ortega i la Lady Vicky.
1: Ah, la cabra.
0: Prepara't per una nit sense parar de ballar. Vale. Aquest 4 de setembre, no facis plans, festa Flash FM a Viladecans.
1: Doncs mira, saps què? Tenia un plan ara, però no, me'n vaig a Viladecans.
0: Molt bé!
1: Jodeus!
0: Va, tornem a llegir i escoltar històries.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Atenció pel següent missatge que ens ha arribat al nostre WhatsApp del Flash Urban, diu... Chisme, la meva examiga canvia més de novio que de bragues.
0: Hola!
1: Té novio, però no li agrada ni l'estima. S'avergonyés d'ell perquè és baixet i no molt maco. Però ell té cotxe.
0: Què?
1: Li va ficar les banyes amb un altre. I diu...
2: Bomba.
1: Entre ells es pensaven que eren el millor amic de l'altre, però en veritat es follaven. Diu, truca'm i ho sabràs tot.
0: Anem a trucar-lo.
1: Anem a trucar ràpid. A aquesta es diu... no, bueno, clar...
0: Per gana! Xisme,
1: clar.
0: Hem dit que no diem noms.
1: Es diu Julián. Se m'ha escapat.
0: Sisplau, no escriviu els noms.
1: Sí.
0: Així directament no els llegim.
1: Bueno, no l'ha escrit. Se m'ha escapat a mi perquè sortia el seu estat de WhatsApp.
4: Hola. Grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré si esta persona...
0: Som al Flash Urban.
5: Hola.
1: Hola.
0: Hola, carinyo, com estàs?
1: Hola, anònima.
5: Soc Júlia, Júlia.
0: Ah, vale, per tant no t'importa que diguem el teu nom, eh?
1: Vale.
5: Sí, Júlia.
0: Què va passar, Júlia?
5: Vale, que la exfamilia meva, vale, tenia un nòvio, era molt maco, vale, era molt baixet i s'avergonyava molt d'ell. O sigui, ell li va demanar sortir i ella li va dir que sí per pena. Però pena de què? De que ell tenia cotxe i se la que... sense ser nòvio se l'acabava el rotllo.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
5: Sí. Però és que tenia un amant.
0: Què?
5: Vale? No, d'un lloc que surt molt de festa. Vale? D'un poble d'aquí de Catalunya.
1: Vale, anònim.
5: Anònim també, perquè és que si no és
0: si no,
5: massa.
0: S'enterarà tot Déu,
1: Campitxa, claro.
5: Vale, doncs li deia a la parella que sortia amb nosaltres, que si, això era veritat, però ens fèiem anar amb aquest noi per estar amb ell. I un cop, perquè a tot això la parella era amic de la meva parella. Va sortir la meva parella i jo aquella nit no vaig sortir. I se'l va trobar a ell, amb la meva amiga, vamos, comiéndose los morros guarramente.
1: ¿Qué? Ah, o sigui, el va enxampar.
5: Clar, la meva parella el va enxampar perquè no sabia res. I li va contar el seu amic.
1: Mare meva.
5: El nòvio de... Bueno, aquí està la meva parella. El nòvio deia, total, que li escriu la meva parella al nòvio i li diu, oye, que tu nòvio te está poniendo los cuernos, tal, si quieres te envío foto porque tengo pruebas. I clar, com ella se'n va adonar del que li van veure, li va menjar l'olla que era mentira i li va escriure al nòvio, a la meva parella. Como te vuelva a ver hablando así de mi novia, te reviento la cabeza, mentiroso.
1: Dios, pero, per favor, quins missatges són aquests? Quina edat tenien? Quina edat tenen aquests nanos?
5: 22
0: anys.
1: Mare meva, parleu-vos amb respecte, que ja som adults.
0: Clar.
6: Sí.
0: És un
5: cuernudo i un pringao. Dios. Clar, perquè no li va creure a la meva parella.
1: Ja.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pues, bueno.
5: I bueno, al final s'ha quedat sin el uno i sin el otro, perquè, clar, saps, o sigui, a un li deia que l'altre era el seu millor amic,
0: clar, pues
5: i, viceversa.
0: Ja, bueno. Correcte.
1: Quatre letres.
6: Ara estarà buscant nòvio amb cotxe, o sigui, si algú vol ser el seu nòvio...
1: Pues sí, jo, de veritat, aquestes persones, ja siguin ties o tios, que estan amb algú perquè s'aprofiten de que tenen cotxe...
0: Em sembla de mala persona total, eh?
1: Sí, és bastant...
5: I ja no és la meva amiga, perquè es pensa que jo vaig ser la que li va dir a la meva parella que li digués al nòvio.
0: Pues s'equivoca, a que sí?
5: S'equivoca, sí, perquè jo no vaig sortir.
0: Molt bé. Molta gràcia, guapa, un petó.
1: Adéu, parella.
5: Adéu.
0: Va, si voleu enviar la vostra confessió anònima, 699-69-69-69, i ara en llegim més, va.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el...

0: Imagina't que confessen que han assassinat un nen pel carrer. Home, jo penso jutjar moltíssim.
1: Dios!
0: No tot s'hi val. És a dir, volem qualsevol confessió, però nosaltres, si podem, ho jutjarem. O no, o també ho aplaudirem, el que sigui. En qualsevol cas, recordar-vos el nostre número de WhatsApp, que és el 699-69-69-69, perquè envieu aquestes confessions via missatge de text o també via àudio.
1: Vale, doncs vinga, va. Anem a llegir missatges que tenim. Si voleu fer àudio, també podeu fer-ho, 699-69-69-69. Confessions anònimes els divendres a la nit, a l'última hora del Flash Urban.
0: Primera confessió de... Mira, quasi dic el nom, no diré
1: quasi,
0: el nom.
1: Quasi, no diem nom.
0: Diu així, diu... Le robaba las bragas sucias a la vecina y las vendía por internet haciéndome pasar por una pava.
1: A veure, això s'ha de jutjar una mica.
0: I ja, no, que és pitjor encara. Diu, creo que vivían una abuela y una madre. Y creo que la hija tenía más de 18. Puede ser que me sacara más de 700 euros. Interpreto d'aquest missatge que el tio ha escrit com el cul, suposo que anava molt fumat, doncs que hi havia a una casa una iaia, una mare i una nena.
1: Vale.
0: I que va robar bragues de iaia, de mare i de nena. I es va treure 700 tordos, bro.
1: O sigui, es va fer 700 pavos només per robar... Calces?
0: Sí.
1: I vendre-les. Al Wallapop, suposo.
0: Aviam. Clar, no sé si hi ha una web especialitzada en això, rotllo OnlyFans, però de bragues.
1: Clar, a veure, però també et dic una cosa. Qui compra calces utilitzades?
0: Pues jo crec, no conec ningú, per sort, però jo crec que hi ha un gran percentatge de la població mundial...
1: Sí.
0: No, bueno, un gran percentatge, un 20% no, però vull dir que més del 1% fa aquestes coses, ja sigui consumir allò dels peus d'internet, que t'agrada veure peus o tal, o coses com aquestes de calces.
1: Clar, i també et dic una cosa, has dit que són les calces d'una àvia i d'una nena.
0: I d'una mare, també.
1: D'una mare. Clar, són tres perfils de noia molt diferents, clar, que potser a un li agrada una calça d'àvia,
0: clar,
1: i a un altre li agrada una calça de nen.
0: T'ho he imaginat, bragues cristianes versus bragues de madre versus, pues, jo què sé, de... No sé la nena quina té, clar, tampoc m'agrada parlar això, que no vull semblar aquí un pedòfil, però...
1: Però sembla que la gent ho compra.
0: T'he imaginat que són de Barbie, jo què sé, és que...
1: Dios!
0: Quin horror! Quin horror!
1: Bueno, a veure, si algú de l'audiència ara mateix ha comprat mai calces utilitzades perquè li posa sexualment,
0: sí,
1: sisplau, envieu-nos un WhatsApp, perquè no és que ens interessi, però bàsicament volem saber si és que realment hi ha gent que compra aquest tipus de productes, saps?
0: Sí, existeix aquest perfil. Al final és el que dèiem. També hi ha gent que paga per veure fotos o vídeos de peus de ties i de tios, però sobretot de ties, és el que més es consumeix, igual que l'OnlyFans i moltes plataformes d'aquest perfil.
1: Bueno, doncs avui, el divendres, sempre llegim confessions anònimes, com podeu veure. No hem dit ni qui és la persona que ens ha enviat aquest missatge, ni res de res. Per tant, si tu també vols enviar ara mateix per escrit o per WhatsApp, vull dir, per nota de veu, vale?
0: Sí.
1: Ho pots fer-ho a través del WhatsApp obert ara mateix. Va, vinga.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop.
2: 699-69-69-69.
1: T'haig de dir que m'està agradant molt acabar els divendres d'aquesta manera.
0: Està guapo, eh? Sí, és una forma, rotllo... Va, digues la veritat, nosaltres t'escoltarem i no et jutjarem. Per cert, tornant al tema bragues molt ràpid, calces, jo recomano, si algú vol fer, que les compri i que les faci servir ell o ella.
1: Clar, si hi ha un home que li agraden les calces,
0: clar,
1: doncs que les compri.
0: Que les compri i ja està, saps? No, que no sigui guarro, jo què sé, pobra iaia, és veritat. Ai, Déu meu.
1: Per favor, va, més missatges al 699-69-69-69 de missatges anònims que ens estan arribant aquesta nit de divendres. També els podeu anar enviant al llarg de la setmana. El WhatsApp sempre està obert, és aquest, eh?
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Amen.
2: 699-69-69-69.
1: Dale. Tenim un altre missatge anònim?
0: Tenim un altre missatge anònim i molta atenció perquè... Dius. No direm el nom, però sí direm el curs al que va. Va a segon de secundària, segon d'ESO.
1: Segon d'ESO, vale.
0: Diu, hola Flash Urban, merci pel programa, m'ho passo molt bé amb vosaltres. M'agradaria confessar una cosa, i això és molt fort, agafeu-vos. Diu, la meva millor amiga està amb un noi de la classe. No diré el col·le, evidentment. Si és anònim, no diem tampoc l'escola.
1: Vale.
0: El cas és que m'agrada molt aquest noi i jo crec que també li agrado i no sé què fer. Què em recomaneu?
1: Bomba.
0: A veure, és la típica confessió de secundària de tota la vida.
1: Que m'agrada algú de classe, però aquella persona té, bueno, té parella.
0: I que és la seva millor amiga.
1: Dios!
0: És que, clar, el tema és aquest. Quan és un altre i te la pela la persona, mira, és edat de florecer, endavant, feu el que vulgueu i ja us trobareu al carrer. El tema és que si és la teva millor amiga, si és una persona de confiança, bros before hoes, saps? O sisters before misters, saps?
1: Sí, sí.
0: O sigui, sempre millor l'amistat abans que les relacions.
1: Antes los amigos que las churris,
0: ¿verdad?
1: No? És la típica
0: sempre,
1: frase.
0: Sempre, sí, sí, sempre.
1: Estem d'acord.
0: Jo crec que aquesta és la nostra recomanació Flash Urban. I escolta, i si és millor amiga, però tampoc és tan amiga, i si creus que el futur us separarà, doncs... Pues... Jo què sé.
1: Crec que una cosa bona que tenen els amics és que tens

0: oportunitat de que tens una persona que t'entén, perquè això és amic teu, no? Això forma part de l'amistat.
1: Sí. Pues,
0: se li pot explicar d'una manera suau...
2: Tu li explicaries, sí?
0: Buah, és que...
2: Clar, t'ho imagina't, bro.
1: Però pensa que potser és l'amor de la seva vida.
2: Buah, primer d'ESO, ni de conya.
1: Dios!
2: És que ni de conya. Primer d'ESO, mai... No he conegut mai una parella que va començar primer d'ESO que ara mateix segueixin junts. A quart d'ESO potser sí, però primer d'ESO, va, som nens.
0: Sí, això, nens. Ens quedarem amb antes los amigos que las churris.
2: Sí, no?
0: No? Sí, millor.
2: Sí, vinga.
0: Farem això. Vinga, va, de seguida més confessions anònimes. Ja sabeu, el WhatsApp de la ràdio és aquest.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Simplement heu de dir la confessió. No fa falta que dieu en cap moment ni el vostre nom ni res de res, vale?
2: Ni on treballeu, ni l'escola on estudieu.
0: Vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Vinga, va. Continuem amb la nostra nit d'ocupacions anònimes. És el primer divendres que treballem. Literal, que és així.
1: És així, eh? Feia un any, just que no treballàvem un divendres.
0: Jo fa 2 anys que no treballo divendres.
1: Mare meva.
0: Heavy.
1: Si ets més nini que jo, que sé, que un ninot.
0: No! Va, anem cap al WhatsApp. Ocupacions anònimes que tenim aquesta nit de divendres a través del Flash Urban. Ja sabeu, WhatsApp obert fins les 11.
2: Envia'ns un WhatsApp. Home. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. Bueno, fins les 11 tampoc. Vull dir, el WhatsApp obert està obert a 24 hores.
1: Ah, no, exacte. També recordar-vos això, que si no és ara, podeu enviar la vostra confessió o també la petició de broma telefònica en qualsevol dia de la setmana. Si voleu, un diumenge a les 6 del matí, tacatà, també podeu fer-ho.
3: De una.
0: Tenim una nota de veu?
1: Ah, sí?
0: Doncs escoltem-la.
1: Ara meva.
4: Jo tinc una confessió. I això no saben ni els meus pares. Bueno, doncs aquesta confessió és que jo soc bisexual. I doncs, no sé com dir-ho, és que... bueno, doncs jo soc bisexual i jo crec que si li dic als meus pares es pensaran que és una tonteria meva d'aquestes per cridar atenció. Però no, jo ja sé per mi que no estigui tan tranquil d'atenció, que és així, ho compto. Però també he d'aguantar com a bisexual. M'agraden més els més que les més, però m'agraden més els que és el cap, ni que és el cas. Doncs, pues, només ho dic això. I, bueno, molts petons. I us escolto molt a la ràdio.
3: Gràcies.
4: Sí, sempre.
3: Moltes gràcies.
4: Sou molt gràcies, us heu fet molta, gràcia.
3: Gràcies.
4: I les meves telefòniques també fan molta gràcia. I, bueno, pues això.
3: Molt bé.
4: Molts petons, adéu.
0: Adéu, padre, que vagi bé. Bueno, com podeu escoltar, aquesta noia, que no ens ha dit el nom, vale?
1: Exacte, és anònim.
0: Diu que té 14 anys, pot ser?
1: Més o menys.
0: Més o menys.
1: Sí, traduïm una mica l'àudio, que s'entenia una mica regolinxi, no sé, estava amb un Huawei del 2007, però el cas és que, com heu escoltat segurament, la tia és bisexual.
0: Bisexual.
1: Els pares no ho saben. Ens ha dit al final que és irrellevant, però bueno, ens ha dit que li molen més els tios que les ties, però la conclusió real de l'àudio és això, que els pares no ho saben, i que ella volia alliberar-se una mica i, evidentment, doncs, ha fet servir el Flash Urban, doncs, per sentir-se millor. I d'aquí, doncs, nosaltres podem extreure una mica de conclusions i recomanacions per a aquesta oient, si ens està escoltant.
0: Aquesta oient que avui ens ha confessat que és bisexual, no ho saben els seus pares, i avui és el primer cop a la seva vida que ho exterioritza i ho diu. Em sembla molt bé. Un aplaudiment per aquesta noia, perquè a partir d'avui està acceptant el que és ella mateixa. Bueno, no simplement acceptant, sinó simplement comença a perdre la por en dir realment qui és ella.
1: Exterioritzar-ho.
0: Exacte.
1: Ho ha tret del seu cos. Es pot dir que ha sortit una mica de l'armari, realment, no?
0: Una miqueta.
1: Perquè en el moment en què ho fa a través de la ràdio, ja són moltes més persones que dues, que serien els seus pares.
0: Per tant, ara mateix, si els seus pares estiguessin escoltant el Flash Urban, sense saber que és ella,
1: clar,
0: han escoltat que la seva filla és bisexual, però clar, com que ella no ha dit el nom, els seus pares no poden saber qui és.
1: Exacte. A veure, jo recomanació, ja sabeu que nosaltres fem cachondeo de tot, ens riem de tot, però amb aquestes coses som sensibles, també ho entenem i som empàtics. Collons, el millor que podeu fer és dir-ho a la família. És un tram, és un tràngol pel qual heu de passar, és molt ràpid, realment, i després, un cop ho saben, hi ha gent, pues, que no ho acceptarà tant, segurament, però el primer pas és dir-ho i després que ho treballin la família, si ho han de fer.
0: Mira, jo, per el que te puc dir, l'amor que té els pares a un fill és infinit. Per tant, faci el que digui a un fill, encara que al principi sembla que s'hagi de gestionar, un cop s'ha gestionat, pues,
1: tot va cap a...
0: Sí, tot és bo. Tot
1: és endavant.
0: A vegades és més els fantasmes que tens per un mateix, per exterioritzar la teva sexualitat, que no pas un cop ho dius, dius, bueno, no hi havia pas per tant.
1: 100%, a vegades jo crec que tenim por de dir coses.
0: Sí.
1: Això aplica a qualsevol confessió, eh?
0: No només en la teva sexualitat, sinó en altres coses.
1: Pues si jo que sé, que tens una parella que potser no compleix amb els estàndards dels teus pares. O si tens un tal, o si fumes tabac, o sigui, hi ha mil coses que és com ui, me van a matar, i després diuen, pues vale, no passa res, ja està.
0: Pues, mica, ens alegrem molt per aquesta noia anònima que avui ens ha confessat en directe que és bisexual i nosaltres ho celebrem aquí al Flash Urban. Si tu també vols confessar-nos a algú, ara mateix tens el WhatsApp obert. Vinga, va, dona-li canya. WhatsApp del 699-69-69-69.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Obert fins les 11. Les teves confessions, que sempre pots dir a través del WhatsApp de la ràdio.
1: I escolta, que si hi ha gent que vol sortir de l'armari, endavant, que amb nosaltres Venga. Ho podeu fer. Ja veuràs, ens faran servir per això, justament. Serim una molt bona plataforma.
0: Pues em sembla perfecte,
1: sincerament. M'agrada moltíssim. Sí. Ojo al confessionari, que salvarà moltes vides, ja veuràs tu.
0: Que bé. Pues cada divendres, de 10 a 11, abans de marxar de cap de setmana, les confessions anònimes. Sisplau, no fa falta que dieu el vostre nom. Si algú de vosaltres està tan segur que ho vol dir el vostre nom o alguna cosa, que ho faci, sí. Només faltaria.
1: Ah, no, evidentment.
0: No hi ha problema.
1: Si sou valents i voleu dir la confessió, cap problema. Podeu dir nom, cognom i fins i tot la vostra direcció de casa, que anirem a fer unes canyes després amb vosaltres. Home, la cerveseta que ens farem després del programa d'avui.
0: A veure,
1: mare meva.
0: És divendres.
1: Unidó.
0: És divendres.
1: Ah, i recordar també a l'audiència que demà dissabte serà programa de Best Moments.
0: Demà a partir de les 10 i fins a la 1, Best Moments aquí a Flash FM.
1: Tot el que no has pogut escoltar durant la setmana ho tindràs embotit demà dissabte.
0: ¡Qué bé!
1: ¡Vamos!
0: ¡Vamos!
1: ¡Vamos, coño!
0: Pues vinga, demà, si us aneu de festa, per cert, si voleu sortir de festa, a flashfm.cat teniu el calendari de tots els bolos de Flash FM d'aquest cap de setmana. Si
1: això
0: voleu,
1: és cert, Miquel, tens tota la raó.
0: Així.
1: La gent ho ha de visitar.
0: Així.
1: Vamos.
0: Així. Vinga, va, que marxem de cap de setmana! Yeah! Vinga, va, dilluns més i millor, demà Best Moments a partir de les 10. I ja està, i s'ha acabat el programa.
1: I ja s'ha acabat el programa. Bueno, com sempre, un plaer, Miquel. Espero que ens veiem dilluns i que la vida et somrigui tant com em fa a mi.
0: Si no ens carden al carrer, dilluns estem aquí a partir de les 8.
1: Ara ho has dit, nano.
0: Vinga, adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash.

0: dures com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors, ah, sí? La Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què tocar.
1: Ara, grita-lo, reina.
3: Ah!
2: Ara li ha fet gràcies.
1: Però vam dir-li.
2: Està boja. Està boja, de veritat.
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.